0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: Aquí vivim moments que no passen enlloc més.
2: A vostès els han intentat corrompre? Ui, quin silenci.
3: A mi, jo, no.
4: A mi
3: jo
4: sí.
3: Crec que...
4: A mi sí, a mi sí. Això passa. Igual que en el procés, en algun moment, a mi em van arribar a dir, escolta'm, si tu frenes una mica, doncs...
2: Doncs què?
0: Conversa entre presidents. Només a l'Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Cada matí de 7 a 12 a SER Catalunya i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
4: Això passa, sí, passa.
5: Entre les 12 i les 2 a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
6: Les anècdotes que explica el Tigre Creixell sobre vestidors, sobre com parlava i tota la pesca, són certes.
7: Això t'ho puc assegurar jo, no? Si vol comentar el primer dia la foto que va posar ell només entrar al vestuari, en panys menors, va pujar una foto a l'entrada en panys menors i tal, al vestuari...
6: D'ell mateix.
7: Impactant, va ser l'entrada de Creixell.
6: O sigui, va penjar una foto seva despullat al vestidor.
7: Això mateix. Jo penso, entre jugadors ho parlàvem, jo penso que tenia una mica de Photoshop,
6: No,
8: quin missatge volia traslladar amb aquesta foto?
6: Que més gros seré.
5: Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 a SER Catalunya.
9: Entesos de papers?
0: Cadena SER i SER Catalunya.

0: سيفا كون درسا من دروس الانتفاضة.
1: A vivir que son dos días.
2: Sigue a Vivir que son dos días en redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
3: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: A, am, de, en, per, cap, contra. Te la saps des de l'escola i encara la recordes. Però saps també que si te pugen el preu d'una assegurança, te n'han d'informar amb

0: instal·lació perquè puguis decidir si te'n vols donar de baixa? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les preposicions que mai no has oblidat. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
9: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
11: Bon dia, diumenge 27 de setembre, diumenge tranquil, abans d'un canvi de temps. Núria Seró, bon dia.
12: Hola, molt bon dia. Hem de gaudir de la jornada d'aquest diumenge perquè a partir de demà dilluns tornen les precipitacions, la pluja ens acompanyarà bona part d'aquesta setmana, així que ja podem anar buscant el paraigua i deixar-lo preparat per demà. Avui diumenge és una jornada que comença amb alguns núvols de tipus baix que aniran trencant-se, però també haurem de parlar de força nuvolositat al llarg d'aquesta jornada perquè tindrem núvols baixos que es formaran a la costa i també núvols alts que afectaran i arribaran a bona part del territori. Una jornada que vindrà marcada per temperatures lleugerament més baixes que les d'ahir, màximes que es mouran entre els 28-32 graus. Demà sí que es notarà el descens tèrmic. Ara mateix els termòmetres van des dels 14 graus a Girona, 17 a Lleida, 21 a Tarragona i 22 a Barcelona.
11: Repassem ara l'actualitat informativa. En plena crisi de l'habitatge, després de casos com el de la Mari Carmen o l'Olga, hagin tornat a evidenciar l'atenció amb aquestes dades. Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més desnonaments, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Durant els tres primers mesos de l'any n'ha concentrat el 23% del total, Pol Valero.
13: Segons les últimes dades del Consell General del Poder Judicial, Catalunya lidera la llista de comunitats autònomes amb més desnonaments, seguida del País Valencià, Andalusia i Madrid. Durant el primer trimestre d'aquest any, a Catalunya n'hi ha hagut 921, mentre que a Madrid han estat 582. És a dir, per cada desnonament a Madrid, a Catalunya n'hi ha gairebé 2, no 5, com havia assegurat aquesta setmana la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Si ens fixem específicament en els desnonaments per impagament del lloguer, el País Valencià encapçala la llista amb una mica més de 500 casos, seguit de Catalunya amb 489 i Madrid amb 454.
11: Tot plegat en un cap de setmana de contactes entre el PSOE i Junts per Catalunya per acordar un nou decret de habitatge. Sumar, per la seva banda, ja ha avisat que, si no s'aprova, plantarà el Consell de Ministres de dimarts vinent. Diumenge d'operació tornada a les carreteres catalanes, el Servei Català de Trànsit espera que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona fins a 270.000 vehicles. L'operació tornada del pont de la Mercè és la més important després del de Sant Joan. Trànsit ha previst un dispositiu especial a partir de les 12 del migdia i fins a la mitjanit. Entre les mesures s'habilitaran carrils en sentit contrari a la P7 de Llinars a Montornès del Vallès, també de Vilafranca del Penedès a Molins de Rei i a la C32 i la B20 de Sant Andreu de Llavaneres a Montgat. Els camions tindran restringida la circulació entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit i la circulació es limitarà a 100 km/h als trams en carrils addicionals. Precisament ha estat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, qui ha avançat a Cerebre que el tram de la P7 del sud del país ha registrat un total de 0 víctimes mortals des que es van implantar mesures per reduir la sinistralitat.
14: Aquest any són 0 víctimes mortals. Per tant, podem estar, en certa manera, satisfets del primer resultat. No s'ha acabat, això només comença, perquè són 0.
11: Més coses. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han rescatat al Pakistan una dona que vivia a Barcelona i que havia estat víctima d'un matrimoni forçat. Hi ha 2 detinguts acusats de tràfic d'éssers humans, Pol.
13: La família estava en contra que la dona s'hagués casat amb un home que havia conegut a Barcelona. Segons els Mossos, des de l'inici la van pressionar i amenaçar perquè trenqués aquesta relació. Fa un any, la família va enganyar la víctima perquè viatgés al Pakistan i un cop allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí seu. Els detinguts són dos homes de 41 i 45 anys a qui també relaciona amb un intent d'homicidi contra la parella sentimental que la víctima tenia a Barcelona, que és qui va denunciar els fets a la Policia Nacional.
11: Tres persones han resultat ferides, una d'elles de gravetat, després de l'esfondrament del sostre d'una casa a Canovelles, al Vallès Oriental. El sistema d'emergències va rebre l'avís a la una del migdia. Els bombers han evacuat quatre persones de l'habitatge, els tres homes que han estat traslladats a l'hospital i un menor que ha resultat il·lès. Publicitat i tornem.
10: A la cadena SER i SER Catalunya, Gemma Alegrí.
15: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Amb Renault Captur EcoGE, el GLP de Renault, els motius per comprar un cotxe han canviat. Fins a un 50% de descompte en combustible, fins a 1.300 quilòmetres d'autonomia. També disponible amb motorització full hybrid i tech i gasolina. Fabricat aquí, en cicles urbans amb el dipòsit ple segons WLTP. Més informació a Renault.es.
17: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
18: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
19: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
20: I supem a les millors taules del món.
21: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i deixem de ser.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gim.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
11: Dos minuts i seran les 9 en punt del matí. Les associacions de famílies monoparentals catalanes denuncien sentir-se invisibilitzades davant l'administració. A Catalunya n'hi ha més de 400.000.
13: Més de 400.000 famílies que fa anys que denuncien que se senten poc reconegudes. Malgrat que a Catalunya existeix un carnet que la reconeix com a tal, des de les associacions lamenten que els ofereix pocs beneficis.
22: Et treus el carnet de família monoparental pensant, no?, doncs que tindràs certes avantatges i al final te n'adones que no.
13: És Helena Valle, presidenta de l'Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya. També denuncien dificultats a l'hora de pagar un habitatge, conciliar vida amb feina i ascendir laboralment.
11: Segons dades de Save the Children, més de la meitat de les famílies monoparentals es troben en risc de pobresa o exclusió social. Ens queden només els esports.
23: Què tal? Bon dia. La Minya Mal va marcar el minut 2 i Espanya va acabar guanyant 2-3 a Anglaterra en el debut a la Nations League. Els anglesos havien capgirat el partit d'abans del descans, però Baén, Ayo i Arsabal van donar la victòria a la selecció. Això deia la Minya Mal després del partit.
24: Bueno, el míster nos aprieta mucho con que vayamos a la presión, con que queramos en robar el balón. Es lo que he hecho, siempre intento ayudar al equipo. Siempre he dicho que a veces me despisto, pero a veces robo. Entonces, nada, me he quedado uno contra uno y he podido meter.
23: D'altra banda, el Barça femení va guanyar 0-2 a Logroño amb el retorn d'Aitana Bonmatí, que va jugar l'últim quart d'hora. I en bàsquet, el Barça va estrenar l'ACB amb un triomf contundent contra l'Ima Corunya 119-101, mentre que el Manresa va perdre la pista del Bilbao Bàsquet 107-92. Avui, tres debuts catalans més a l'ACB. La penya flamant campiona de la Supercopa visita el Breogán a les 12, el Girona rep l'UQAM amb Murcia a les 5 i el Lleida juga a la pista del València a les 6. També a les 6, l'Espanyol femení visita el Deportivo després de golejar el Madrid Club de Futbol Femení en l'última jornada.
11: Gràcies, Asier. N'estarem pendents també de la selecció espanyola, que tornarà a jugar dimarts vinent, 29 de setembre, a 8:45 de la nit contra Croàcia. Amb la informació esportiva arribem al punt de les 9 del matí.
25: Asier. A vivir, que son dos días. Con Javier del Pino.
26: A vivir la información.
0: información de este domingo con María Ibáñez. Buenos días.
1: ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Continúa la acampada en la Puerta del Sol tras la manifestación por la vivienda este sábado, a la que asistieron unas 25.000 personas, según la delegación del Gobierno. Desde la medianoche, unas 500 han pasado la noche en la céntrica plaza de la capital en protesta por la crisis habitacional y para exigir que se apruebe cuanto antes el nuevo decreto de vivienda en el que trabaja el Gobierno. En Sol está Javi Llaneza. Buenos días.
2: Buenos días, María. Pues aprovechando la salida del sol, poco a poco se van despertando de sus tiendas de campaña, sacos de dormir y cartones, buena parte de esas más de 500 personas que mencionabas. El sindicato de inquilinas está repartiendo en su carpa algo de desayuno para quien lo solicita y se aprecia más organización en comparación con la medianoche. Una madrugada, María, que ha sido larga.
3: Hemos llegado hace un ratito a apoyar un poco esto y de momento pues estamos aquí y no tenemos prisa por marcharnos, ver cómo evoluciona y ir viendo hacia dónde va todo esto con esperanza de que vaya hacia algo productivo.
9: La tarde y la noche intensa porque al final venimos de un desahucio muy duro, un desahucio en el que hemos recibido mucha violencia policial y estatal en general y bueno, pues ahora estamos resistiendo para afrontar el problema de la vivienda, bueno, desde la perspectiva más de clase que podemos.
2: Además, están comenzando a pegar carteles con las principales necesidades, entre las que se encuentran alimentos, medicamentos, utensilios de limpieza, compresas o abanicos. También están abiertos a que la gente proponga actividades, charlas o talleres, y hay que destacar cómo diferentes voluntarios se están encargando de dejar la zona lo más limpia posible. Se espera que a lo largo de la mañana se vayan sumando más personas a esta acampada.
1: Sobre la negociación del nuevo decreto de vivienda, el ala minoritaria del Gobierno advierte de que no acudirá al próximo Consejo de Ministros si el texto no se incluye en el orden del día. Advierten desde Sumar que no valen parches. Sira Rego, ministra.
12: De la misma manera que ya nos plantamos en un Consejo de Ministros, no vamos a aceptar una salida cosmética o un parche y vamos a ir con determinación y, por supuesto, ya nos plantamos una vez y, si toca plantarse de nuevo, lo haremos este martes.
1: Y del exterior, al menos 3 personas han muerto en Ucrania esta madrugada, una en Kiev, la capital, y 2 en la provincia de Zaporilla. Son al menos 10 las víctimas mortales por el asedio de Rusia este fin de semana. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, Moscú ha lanzado en las últimas horas unos 170 drones.
25: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
26: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
27: Carglass cambia, Carglass repara.
28: Hace 50 años que El País empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
29: Ser Cataluña Barcelona.
30: Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
31: La gente nos llama, hacen pedidos y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
30: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
32: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
33: Totes les vides tenen música i lletres.
34: Em trec el carnet de cotxe, que era un poble, molt poble, Sant Feliu de Buixalleu, molt petit, que allà no hi havia res, i treure't el carnet de cotxe vol dir sortir. I tenia una cinta amb els Eagles i amb l'Hotel Califòrnia. Per tant, aquesta cançó que està sonant ara per mi és llibertat. És estar sol a dins d'un cotxe i poder anar a Girona, poder anar a Barcelona, poder anar a teatre. Per això, quan l'escolto, gairebé ara em remonto a aquell temps. Eh?
33: Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER.
35: Hi ha idees que quan neixen del talent i la passió estan fetes per volar, per arribar més lluny, emocionar i deixar empremta. Si la teva ja s'ha enlairat, fes-la volar als premis més importants de la comunicació a Espanya. Inscriu la teva candidatura a premiosondes.com abans del 30 de setembre. Premios Ondas. La bona comunicació té ales.
4: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Este domingo, a partir de las 6 de la tarde, hay carrusel. Tienes mucho deporte por vivir.
1: ¡Sí, pase! ¡Y el gol de España!
0: Arrancamos con la final del Mundial Sub-20 de fútbol femenino. La Roquita a por su segundo título. Desde Polonia, España, Corea del Norte.
2: ¡Ojo lo bien!
0: Más fútbol. Hay derbi asturiano. Desde el Carlos Tartiere, Oviedo Sporting.
3: Lanzamiento de tres, triple.
0: En baloncesto, primera jornada de la Liga ACB y final de la Supercopa Endesa Femenina.
4: ¡Tremendo! ¡Fantástico! ¡Qué pedazo ciclista, madre mía!
0: Y en ciclismo, Mundial de Montreal, con la prueba de fondo en ruta masculina. Y además, una nueva jornada de la Liga F y de la Liga Hypermotion. Todo esto y mucho más en el programa líder de la radio deportiva. Para no perderte nada, síguenos desde la aplicación de la SER. Mucho carrusel tienes tú con Dani Garrido.
5: La gran banda de carrusel deportivo.
2: El que pueda, que empate.
0: La SER. Número uno en deporte.
6: Atenció, si us plau. És a punt de sortir el tren de la història. Para totes les estacions.
7: Des que la humanitat va inventar l'aviació, va aparèixer una nova por: els bombardejos aeris indiscriminats. A Catalunya ho coneixem bé pels atacs durant la Guerra Civil. Però aquell terror ja havia estat anunciat per Herbert George Wells en un llibre, l'any 1907, titulat La guerra a l'aire. I durant la Primera Guerra Mundial, aquella ficció va semblar menys llunyana quan els Zeppelins alemanys van bombardejar ciutats britàniques i van causar més d'un miler de morts civils. Durant els anys d'entreguerres, a mesura que la remor d'un nou conflicte es feia més evident, el govern britànic va estudiar com protegir la població. Per això, l'1 de setembre de 1939, el mateix dia que Alemanya envaïa Polònia, començava l'operació Piet Piper. En només 3 dies, més d'un milió i mig de persones van abandonar les ciutats. Entre elles, hi havia més de 800.000 criatures en edat escolar acompanyades per mestres i cuidadores. Les imatges d'aquell episodi són impactants. Mainada de totes les edats, amb una etiqueta, amb el nom, penjant al coll, una petita maleta, la màscara antigàs, i pujant a trens, atapeïts, sense saber ben bé on anaven. La xarxa ferroviària, amb el suport de mestres, policies i personal local, va ser essencial per portar-les cap a zones rurals més segures perquè visquessin amb famílies del camp. Per molts infants va ser un xoc. Alguns no havien vist mai vaques o porcs, ni havien respirat aire lluny del fum de la ciutat. I si bé n'hi va haver que van viure aquella experiència com una aventura i van establir vincles que durarien tota la vida, altres van patir enyorança, desconcert i ràbia per haver estat separats de casa. I a més, alguns van anar a parar a cases on no els van tractar bé i van arribar a patir abusos. L'evacuació també va fer visibles les diferències socials i els prejudicis entre el món urbà i rural, i va obrir un debat sobre els efectes psicològics de separar els nens de les seves mares, un camp que estudiarien figures com Anna Freud. Com que els bombardejos no van arribar de seguida, la majoria de pares van fer tornar els fills. Però mesos després, amb el Blitz, els atacs van arribar de debò i es van organitzar noves evacuacions. L'operació Piet Piper va salvar vides, però també va deixar ferides invisibles. Va demostrar que una guerra total no afectava només els soldats. També podia obligar centenars de milers de criatures a deixar casa seva i a pujar un tren cap a un lloc desconegut. El segle XXI continuen sent les víctimes més vulnerables de les guerres.
6: Benvinguts al tren de la història.

0: I després que la Laura Estrada ens hagi explicat l'operació Pied Piper de l'inici de la Segona Guerra Mundial, avui encara anirem molt més enrere, perquè entrarem a tres coves de Granada on, mig segle després de les primeres excavacions, les noves tecnologies han permès llegir els ossos d'una altra manera i ens expliquen una realitat inquietant per nosaltres. Durant el Neolític, el canibalisme no va ser una pràctica excepcional i, encara més sorprenent, no sempre responia als mateixos motius. Amb l'arqueòloga Palmira Saladier intentarem entendre què feien aquelles comunitats amb els seus morts i per què. I dels ossos que avui ens obliguen a revisar la prehistòria passarem als noms esborrats de la història. Reines, científiques, artistes, escriptores, dones que hi eren, però que durant segles han anat desapareixent dels llibres. Montserrat Terrones ens presentarà Les Grans Oblidades, un còmic que recorre la història per descobrir com es va construir aquest oblit i per començar a reparar-lo, evidentment. Esteu tots a punt? Doncs vinga, va, som-hi, sortim de l'estació.
1: Tota la història en una hora.

0: Com que el passat ja no existeix, sembla que el que en sabem no pugui canviar. Però els que soleu viatjar amb nosaltres al tren de la història sabeu que ens fem un tip de dir que les noves tecnologies ens aporten noves dades que fan el nostre passat més nou que mai. Un bon exemple el trobem en un dels darrers treballs on ha col·laborat l'IPES, que han investigat un miler de restes humanes de tres coves de Granada trobades ara fa 50 anys i que en aquests moments s'han estudiat amb eines inimaginables mig segle enrere. Només recordeu que com era, què estàveu fent l'any 76 i de seguida us n'adonareu del salt que hem arribat a fer tots plegats. Els resultats revelen molts detalls fascinants d'una pràctica habitual durant el Neolític i que ara ens impacta: el canibalisme. El resultat de la recerca s'acaba de publicar al Journal of Archaeological Science, que heu de saber que està obert a tothom, només cal que entreu a la pàgina web, i allà podreu llegir aquest article, que si bé és cert que és en anglès, doncs és obert i és en accés per tothom. El signen diversos autors encapçalats per la doctora en arqueologia i investigadora de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social, la doctora Palmira Saladier, a qui saludem ara mateix. Palmira, benvinguda al Tren de la Història, moltes gràcies.
1: No, gràcies a vosaltres per convidar-me, què tal?
0: Si em permets, faré una mica de broma d'aquesta fàcil, gairebé de cunyat, de barra de bar, però és clar, pensava que el Neolític descobreixen l'agricultura i també el gust per la carn humana i s'hi entusiasmen, o com va això?
1: Jo crec que l'entusiasme per la carn humana ve d'abans.
0: Ah, o sigui, ja el teníem
1: conegut. Sí, sí, de fet el canibalisme, si no ha estat estudiat fins ara o no ha estat estudiat en profunditat fins ara, és per prejudicis, no perquè no fóssim conscients de la seva existència. I avui en dia el que fem és aprofundir i revisar contextos que ja s'havien excavat i que ja es coneixien, hem aprofundit en els seus estudis i hem descobert noves coses, però la major part de jaciments ja es coneixien.
0: Clar, suposo, per nosaltres imaginar que congèneres o membres de la nostra espècie menjant i devorant altres membres de la nostra espècie és una cosa que ens impacta, però evidentment necessitem un context diferent per entendre per què en aquella època doncs, es podia produir i fer l'aproximació allò científica d'analitzar el que hi havia, que això és el que heu fet ara, és a dir, que hi havia canibalisme, que se n'havia practicat en aquestes coves, més o menys ja s'havia explicat, però el que ha fet vosaltres és agafar les restes, les col·leccions, i mirar-les amb aquestes noves eines que deia al principi, que és clar que això està revolucionant l'arqueologia actual.
1: Sí, però tampoc han fet servir unes eines tan novedoses, eh? Vull dir, el que han fet ha sigut, efectivament, estudiar-les amb un prisma actual. Els mètodes han estat estudiar la superfície dels ossos, que això és una cosa que ja es feia, però no s'havia fet de forma sistemàtica, i és molt important. Estudiar el perfil demogràfic, és a dir, quin tipus d'individus tenim i a quines edats són, i finalment datar-los per un mètode que és tan conegut com el carboni 14, però que no s'havien datat mai aquests tres conjunts. Tot i que es coneixien des de fer això més de 50 anys, mai s'havien datat. I les datacions és el que ens ha aportat, bueno, des del meu punt de vista, ens ha donat la major sorpresa.
0: Per què?
1: Perquè són tres coves que estan molt properes, de les que coneixíem que hi havia canibalisme, doncs perquè el professor Miguel Botella, amb qui hem col·laborat també en aquest estudi, les havia estudiat als anys 70 del segle passat, i estan molt properes geogràficament, sembla que també havien de ser properes cronològicament, i ens han donat, els resultats són que són tres conjunts separats, dos d'ells almenys per 1.000 anys de diferència. El que ens està indicant és que el canibalisme no es va donar en un sol moment ni en una sola fase, i probablement no per una sola raó, sinó que va ser practicat per diferents grups en diferents moments i probablement, tal com deia, per diferents causes.
0: I tot això ho sabeu analitzant aquestes restes de les excavacions que s'han anat fent i que, sí. Clar, jo pensava, això com ho saben? Què veieu als ossos, aquestes restes, per arribar a la conclusió que s'ha practicat el canibalisme?
1: Bueno, el primer que veiem és que tenen unes marques, que els diem marques de tall, que són les que es produeixen amb els gabinets, un gabinet normal i corrent, pot ser metàl·lic, en aquest cas, però eren de pedra encara. El practicar el procés de carnisseria, el descarnar els cossos, queden unes marques sobre els ossos, que tenen unes característiques morfològiques molt concretes. A més, se solen situar en unes parts dels ossos també molt concrets. Un carnisser, en l'actualitat, no escorxa un animal de qualsevol manera, sinó que té unes pautes, doncs el neolític ja, de fet el paleolític ja existien aquestes pautes. Això fa que quedin unes senyals en uns llocs dels ossos molt concretes. Hem trobat aquestes marques de tall. Els ossos estan tots sistemàticament fracturats, perquè, bueno, per dos motius. Un, per aconseguir el moll de l'os, que és un nutrient molt valorat tant al paleolític com al neolític, i després, perquè ja estem parlant d'unes poblacions que tenen olles, que tenen pots de fang i que cuinen els aliments al seu interior i han de reduir aquests ossos per poder fer el caldo, és a dir, no poden ficar un os sencer perquè normalment no els hi cap. Igualment, igual que passa avui en dia, és tan senzill com això.
0: Perdó.
1: No,
0: és que...
1: Els ossos, sí.
0: O sigui, perdó per la caricatura, tampoc no vull semblar irrespectuós,
1: no, però és així.
0: O sigui, que vosaltres heu vist que feien servir ossos humans per fer caldo.
1: Sí. Aquesta és l'altra que t'anava a dir. Els ossos tenen un aspecte translúcid que és senyal de que van ser bullits, i a més que van ser bullits durant hores, eh? No és allò d'escaldats i prou. Van treure hasta l'última miqueteta de grassa de cada un dels ossos, la van extreure. I a més han vist les senyals de les mossegades humanes sobre la superfície dels ossos, que és la prova més inqüestionable de que aquests individus van ser consumits per altres humans.
0: Sí, no, clar, igual que pots menjar ara un pollastre o unes costelles o el que sigui, o rosegues, no? Doncs
1: exacte.
0: És el mateix.
1: Sí, és el mateix.
0: Esclar, ara la pregunta també és, i això per què ho feien? Que aquesta deu ser una de les més difícils de respondre per vosaltres, no? Perquè una cosa és les restes materials i poder-les analitzar i comprovar que efectivament hi havia aquestes accions voluntàries amb aquests ossos i tot aquest procediment que ens explicaves, però una altra és el que hi havia darrere, perquè esclar, això sí que és més difícil de saber, suposo.
1: Sí, jo normalment dic que el canibalisme és una de les activitats que tenen més difícil l'explicació o són més difícils d'explicar des de l'actualitat. Perquè hi ha... El canibalisme, podem entendre que no va ser una activitat banal. Sempre, i més en aquestes societats que ja són complexes, que ja tenen probablement jerarquies, que, bueno, que tenen un món simbòlic molt elaborat, el canibalisme probablement sempre va tenir una connotació simbòlica al darrere. Fos del tipus que fos aquest canibalisme, que és que ens costa comprendre. Llavors, a través de les senyals que trobem en els ossos o els perfils demogràfics, sí podem inferir algun tipus de canibalisme. Per exemple, la cova de Malalmuerzo, que és una d'aquestes que hem estudiat, el que trobem són el perfil d'una població viva, és a dir, totes les edats que trobaríem en un grup viu, a més, amb les mateixes freqüències. I, a més, dos dels cranis de dos nens presenten impactes violents als seus cranis, al cap, i que probablement van ser la causa de la mort. En aquest cas, han pogut concluir que es tracta d'un cas de canibalisme de violència, en el que un grup probablement va atacar un altre. Aquesta part del probablement és on especulem, però que hi ha una confrontació entre dos grups està clar, i va haver-hi una massacre. Un dels dos grups va ser, si no completament, gairebé completament aniquilat i consumit en un sol episodi. Més de 36 individus moren i després són esquarterats i consumits. Els altres dos casos són més difícils de determinar. Sí que hem vist que en alguns casos, n'hi ha, per exemple, a Carigüela trobem ossos pintats, això ens parla de simbolisme, però clar, aquest simbolisme a què està lligat? A la violència o a un ritual? ritual funerari. És el que desconeixem avui en dia.
0: Clar. Deixa'm retrocedir un segon amb això que deies, perquè, esclar, ho has dit així com molt ràpid, però en aquest cas el primer que ens deies és gairebé com una mena de, no sé si dir-ne de genocidi, perquè evidentment no sabem res de les circumstàncies, però és que és aniquilar tot un conjunt d'éssers sí. humans sense tenir en compte ni l'edat, ni el sexe, ni res de res. Els van matar sí. tots i se'ls van menjar.
1: Maten un grup sencer, un grup familiar, sempre parlant de forma extensiva el que és familiar, un grup que probablement és un poblat. Això al Neolític va passar bastant més recurrentment del que ens pensàvem. La idea de que el Neolític era una època, un període pacífic, ja va quedar bastant... ja s'ha ficat bastant en dubte, avui en dia ja sabem que no, i de fet tenim massacres arreu de tot, de tota Europa. Pobles sencers aniquilats i consumits, senyals de violència a tots aquests pobles, principalment a la zona del centre Europa, on hi ha tot un període, fa uns 5.000 anys, on morien poblacions senceres. No sempre hi havia canibalisme, però en aquests casos també puntualment hi havia canibalisme. Tot això el que ens està indicant és que va haver-hi un moment amb un creixement de violència probablement de grups de diferents orígens que arribaven a Europa, tal vegada al Pròxim Orient, trobaven poblacions que ja s'havien instal·lat i el que feien era lluitar pels recursos i pel territori.
0: Ostres, clar, perquè aquesta és l'altra qüestió també, que estem parlant de canibalisme, el que estem explicant avui no eren episodis aïllats, puntuals, sinó que vosaltres identifiqueu que tota Europa n'hi havia.
1: Sí, bueno, aquesta és la segona gran sorpresa que tenim. La primera és que els tres conjunts que nosaltres estem estudiant, que estan molt propers els uns als altres, són de períodes diferents, i quan anem a comparar aquests períodes amb la resta de jaciments que hi ha arreu d'Europa, en els que també hi ha canibalisme, el que veiem és que hi ha concordança amb dos períodes concrets. És a dir, a Europa va haver-hi dos moments en els que es va practicar durant el Neolític en el que es va practicar el canibalisme. El que no sabem és el perquè encara no hem trobat característiques homogènies en aquests dos períodes com per a poder dir era un ritual funerari extensiu a tota Europa o hi ha un moment de moltíssima violència que coincideix. Per ara el que veiem és que encara són bastant heterogènies en aquestes qüestions, però sí que coincideix en temps. I això ens crida molt l'atenció perquè a partir d'ara el que haurem d'investigar és per què, quina raó hi ha perquè en aquests dos moments hi hagués tant de canibalisme. Perquè una cosa que sí que la sabem, i és que no és per qüestions de fam. No eren poblacions que estiguessin passant moments de fam de necessitat. Per tant, ha d'haver-hi una qüestió intrínseca més relacionada amb el que són els símbols.
0: Clar, és que aquesta és l'altra qüestió. Un es pot imaginar, home, passaven gana i estaven tan desesperats que... menjaven el que fos i, per tant, fins i tot a altres éssers humans. Però és que fins i tot la manera com estan tractades algunes d'aquestes restes òssies, ara ho deies, no? Fins i tot fent servir, vosaltres ho expliqueu a l'article, algun tipus de pigment que era molt rar, difícil de trobar i que, per tant, m'imagino, no? I quan hi ha elements que són rars, difícils de trobar, sempre estan associats a simbolismes específics. Per tant,
1: exacte.
0: No? Ens hem d'imaginar, vés a saber si rituals, no? De la manera que fossin, però que allò no era mengem perquè tenim ganes, sinó que hi havia tot un procés al darrere, no?
1: Hem de tenir en compte també que aquests jaciments se van excavar fa molts anys i ens han perdut part del context en el que es van trobar els ossos. Uh-huh. I això ens fa perdre també part d'aquesta informació sobre la seva com van estar dipositats, com estaven. Amb l'almuerzo sí es parla que hi ha barreja amb animals, que és una sola acumulació, però Carihuela i Majolicas tenim certs dubtes de com es van trobar, en quines zones de les coves. De fet, a vegades els trobem barrejats amb ossos que no estan canibalitzats, és a dir, que probablement són de diferents períodes o conjunts diferents, i això ens ha atabalat una mica, no?, a l'hora de fer les nostres interpretacions, però el fet de que els ossos estiguin tenyits amb cinabri, que és un pigment mineral vermell, sí que ens fa pensar que hi ha un cert ritual en el consum i la deposició final d'aquestes restes humanes. Aquest ritual era funerari, és a dir, s'estan menjant i estan tenint un tractament funerari simbòlic amb els individus del mateix grup, o és un ritual que està inclòs dintre de les activitats o dintre, sí, de les activitats que estan vinculades amb la violència. Això és el que no sabem encara en aquest cas concret de la cova de Carihuela.
0: M'imagino els debats que deveu tenir els especialistes i les converses i les reflexions, perquè, esclar, quan et trobes amb informacions com aquestes i amb resultats de recerca com aquesta, això m'imagino que fins i tot dins la comunitat científica deu generar debat entre vosaltres i converses, no?
1: Entre la comunitat científica i, en aquest cas, entre els propis autors. Nosaltres hem tingut la sort de treballar amb el Miguel Botella, que, bueno, és un metge forense molt conegut, però que també és arqueòleg, i, com he dit abans, va ser el primer en estudiar aquests casos de canibalisme a la península Ibèrica. De fet, se coneix molt un jaciment francès que es va publicar l'any 1986, però Miguel Botella ja havia parlat de canibalisme en aquests conjunts als anys 70, i els debats amb el Miguel han sigut molt interessants, tensos, perquè no sempre estàvem d'acord i havíem d'arribar a un consens. Havíem d'arribar a un consens sobre com interpretem això i a què es pot donar. I clar, Miguel és una persona que té un recorregut molt gran, que sap moltíssimes coses, que, bueno, hem après moltíssim, hem tingut moltíssima sort de poder treballar amb ell, la veritat. Jo ja hi havia treballat fa molts anys, quan encara era un estudiant predoctoral, sempre m'havia quedat el cuquet de poder tornar-hi a treballar, i ara hem tingut l'oportunitat de reunir-nos els 5 a Granada, i ha sigut una experiència, la veritat és que superxula.
0: Home, i a més, fins i tot un reconeixement amb ell per la trajectòria iniciada fa 50 anys enrere, que ell ara, sí, és catedràtic emèrit, no? Vull dir que, clar, té una trajectòria, sí, per tant...
1: Sí, t'explicaré una cosa. Nosaltres vam fer un workshop, una reunió de debat sobre el canibalisme a Tarragona, a l'IPES, en el que ja estaven l'Anna Solari i el Miguel Botella. I va ser l'Anna Solari la que va dir: hauríem de fer un estudi per a ficar ja la cirereta a la carrera de Miguel ara quan se jubili. I hauríem de fer, i és ella la que ens dona peu a dir: anem a parlar amb el Miguel i fem-li aquesta proposta, estudiem aquests conjunts, publiquem-los internacionalment i datem-los, que no estan datats. I gràcies a l'Anna i després l'autorització del Miguel, doncs vam estar treballant els 5 junts a Granada.
0: I aquí és quan ve la sorpresa aquesta de la datació que deies. Que...
1: Això sí que no ens ho esperàvem.
0: Clar, que és la meravella de la recerca, trobo, de donar coses per sentades que de moment et desmunten els esquemes i que has de trobar-hi explicació i recompondre't tu i entendre-ho altra vegada, però que, esclar, de fet és una gran notícia en el sentit que porteu dades noves en la recerca de la prehistòria en l'etapa del Neolític.
1: Aportem dades noves i hi ha algo més important, i obrim noves preguntes.
0: Cert.
1: És a dir, el treball en prehistòria, que es basa en el raonament lògic inductiu, rarament pot arribar a conclusions robustes, però sí que el que podem fer és obrir noves preguntes, obrir nous debats, i és el que estem fent ara mateix amb els resultats d'aquestes tres coves. Va ser una sorpresa. La hipòtesi més parsimoniosa era: pertanyen a un mateix moment, probablement vinculat amb la violència, aquesta violència que coneixem al Neolític, venen poblacions que arrasen amb les que estan situades en aquest territori... Bueno, això és el que a priori li donàvem voltes, que podria arribar a ser això, o és un ritual funerari que està integrat dintre del comportament de les comunitats del sud de la península Ibèrica. Quan arriben els primers resultats, diem: vinga, hem de desmuntar les hipòtesis més parsimonioses
0: i hem
1: de buscar una altra hipòtesi de treball, perquè aquestes dues no són, no és cap de les dues.
0: I clar, i aquí és, suposo que és aquests debats que deies ara, de plantejar noves hipòtesis i mirar de sí, com demostrar-les i tot plegat, no?
1: Home, el Miguel era molt reaci, els resultats de les datacions, deia: no pot ser,
0: no?
1: I per més que ens ho miràvem, dèiem: no, són bones, estadísticament són bones, no hi ha problemes amb les datacions, Miguel. I, bueno, sí, al final vam arribar naturalment a un consens, hem fet una publicació conjunta, òbviament, però va haver-hi un moment de dir: hosti, és que no sabem com explicar-ho. I, bueno, és que tampoc hem d'arribar al fons de l'explicació. Com us he dit, el que fem és obrir noves preguntes. Tenim uns resultats, els hem de plantejar què és precisament això, que el canibalisme, el neolític, va ocórrer en diferents moments, i estem bastant convençuts que per diferents causes. Ara hem de continuar treballant amb més conjunts, a continuar fent recerca arreu d'Europa per a entendre precisament aquestes causes, que és el que més ens costa entendre del canibalisme.
0: Clar, perquè aquí hi ha, de la mateixa manera que aquí s'han revisitat aquestes col·leccions de les excavacions de fa 50 anys, a altres llocs d'Europa deu ser exactament el mateix, per tant també es pot fer això, no? Dibuixar aquest mapa i veure si les cronologies encaixen, m'imagino, no? Digues.
1: Per ara ens encaixen les cronologies, és a dir, els jaciments coneguts encaixen. El que passa és que probablement hi ha molts que encara no són coneguts. Com tu dius, hi ha moltes col·leccions antigues que s'han de revisar.
0: I després, una altra pregunta, que aquesta ja quan les tingueu totes respostes i jo m'agradaria fer-vos, és per què s'atura el canibalisme? Perquè, és clar, ara nosaltres, com que no el practiquem, ens estranya molt i necessitem entendre per què, però segurament també devia passar alguna cosa per deixar de que es practiqués. No?
1: Bueno, el canibalisme s'atura... Bueno, s'atura la nostra societat, i perquè excepte en casos que són desviacions psiquiàtriques o malalties psiquiàtriques, en principi la nostra societat ja no es dona.
0: Sí, sí.
1: El canibalisme s'ha continuat practicant per moltíssimes societats fins fa ben poc, i probablement hi ha moltes que encara el practiquen, tot i que ho mantenen, diguem que en secret, perquè, bueno, perquè està molt mal vist. Simplement és una regulació social. Això és el que va dir Freud. Totes les societats han de regular l'incest, les ganes per matar, o el gust per matar, i el canibalisme. Perquè neix de forma, segons diu ell, són tres instints que reneixen en cada ser humà, i les societats les han de regular. Uh-huh. Nosaltres les hem regulat, és a dir, el canibalisme està regulat perquè, a més, tenim molts prejudicis en quant al canibalisme. El canibalisme sempre s'ha associat, sobretot des del descobriment d'Amèrica, s'ha relacionat amb el que és la barbària, la incivilització. Però realment, quan estudies les societats que han practicat el canibalisme fins als temps més recents, antropòlegs que s'han comunicat amb algunes d'aquestes poblacions, te'n dones compte que el canibalisme no és una cosa tan lletja ni tan bàrbara, sinó que hi ha societats que parlen del canibalisme per amor, per pietat. És a dir, consumeixes el teu semblant perquè el que no vols és que es podreixi, que les seves virtuts es perdin, que la seva carn se la mengin els cucs. Llavors, per això el consumeixes tu. O altres societats que ho fan per menyspreu, no? Sobretot en el canibalisme de guerra. I això ho coneixem de grups de Sud-amèrica que van practicar el canibalisme fins als anys 60-70.
0: Clar, aquesta qüestió de reflexionar, que és el que dèiem, no? Una aproximació a uns jaciments neolítics, els investigadors constaten que hi ha el canibalisme, i com a partir d'aquí, sobretot una sèrie d'interrogants del com, el sí. Per què, i el per què no, que deia ara, no? Jo, quan et feia la pregunta, pensava en el continent europeu, però tens tota la roda del món, que en altres llocs del planeta, doncs, és completament diferent, i és el que també em sembla més interessant, i ho deies tu al principi. Des del nostre punt de vista, em sembla que és com signe de barbàrie, però una de les primeres coses que ens has dit és aquestes comunitats del Neolític eren comunitats complexes i amb universos simbòlics molt rics, i és tot lligat amb tot això que deies ara, que també em sembla una reflexió molt interessant, aquesta.
1: Sí, de fet el canibalisme, sobretot a partir del Neolític i probablement al Paleolític superior, on ja també tenim evidències de simbolisme, aquestes pràctiques el que tenen són connotacions de complexitat simbòlica, forma part del seu imaginari, de la seva religió, bueno, de les seves creences, a fi de comptes. I aquesta és la part que hem d'anar investigant, més que no pas si són bàrbars, si són gent incivilitzada o no, que això ja sabem que no. Si avui en dia parlem de que els neandertals s'assemblen tant a nosaltres, com no s'han d'assemblar la gent del Paleolític superior i molt més la gent del Neolític.
0: I tant. I això, aquestes reflexions les podem fer precisament gràcies a la recerca i a la investigació que fan persones com la doctora en arqueologia Palmira Saladier, que és membre de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social, l'IPES, que forma part de l'equip de persones, ella de fet és l'autora principal d'aquest article que parla d'aquestes estudis sobre el canibalisme, aquestes tres coves, que podeu llegir al Journal of Archaeological Science, i que avui en volíem fer un tastet aquí al tren de la història, precisament per això, perquè la recerca també connecti amb la societat i ens ajudi a fer pensar a tots plegats a nosaltres qui som, d'on venim i totes aquestes preguntes tan humanes que ens fem. Doctora Saladier, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: El tren de la història, amb Xavier Carmeniu.
1: Durant segles, les dones han regnat, escrit, creat, lluitat i fet descobriments decisius. Però quan obrim els llibres d'història, moltes gairebé han desaparegut. Sabem dir el nom d'infinitat de reis, científics, pintors, però de reines, científiques, pintores, què? No massa. I no és casualitat. És un oblit intencionat que s'ha anat construint. La pregunta és qui les ha volgut oblidades i des de quan i per què. I això, la resposta la tenim. I ja us dic ara que és d'aquelles que... no sé si dir que incomoda, però que et fa llegir el text amb una especial atenció, el text que porta per títol Les grans oblidades, que ha estat escrit per Titiou Lecoq i dibuixat per Marie Dubois, perquè és un còmic que recorre la història de dalt a baix, des de la prehistòria fins al segle XX, amb un objectiu desmuntar mites i recuperar les dones que el relat oficial ha deixat al marge. Un còmic que combina rigor, amb ironia i humor, és molt divertit, somrius moltes vegades, agafes molta complicitat amb la narradora, ha estat un fenomen a França i ara tenim la grandíssima sort de poder-lo llegir en la nostra llengua. I això gràcies a l'editora de Garbuix Books, que és la Montserrat Terrones, que avui la tenim aquí al Tren de la Història. Montserrat, benvinguda, moltes gràcies.
2: Hola, Xavier, encantada d'estar aquí una altra vegada.
1: I gràcies no només per venir, sinó per publicar-lo, de debò, perquè si llegeixes francès et pot caure a les mans, però tenir la sort, i tenir la sort que els instituts tinguin aquest llibre, que ja en parlarem d'això, sí. Doncs també és un llibre que porta per subtítol Per què la història ha esborrat les dones, perquè, de fet, de sèrie hi eren, hi són i seran, no? Una altra cosa és que algú es pensi que la meitat de la humanitat no hagi existit.
2: Sí, és una cosa molt curiosa que gràcies a tota aquesta nova onada del moviment feminista hem pres consciència als homes, però també sobretot les dones, perquè jo recordo de la meva època com a estudiant, als anys 80 i als anys 90, en què, bueno, l'època escolar, doncs, de l'EGB, el Bupicó, que en realitat te n'adonaves de que en aquell moment no eres conscient, però en els llibres escolars la veritat és que les dones no sortien mai, fins i tot quan es va aconseguir el dret de vot a Espanya, deien la consecució del sufragi universal, però no et deien que era només masculí.
1: I
2: no estudiaves mai ni et deien mai que el 1931 les dones van aconseguir el dret de vot, encara que durés el que va durar, perquè després va venir la Guerra Civil i el franquisme. Però en realitat a Espanya va ser dels primers països d'Europa en què es va aconseguir el dret de vot femení, i això no ens ho van explicar mai, perquè el sufragi universal era el que importava, no? Vull dir, el masculí, no sé, es donava per sentat que el que aconseguien que l'home era humanitat, no?
1: Exacte. I de fet ara em fas pensar que també la típica cantarella que es deia i quan les dones van poder votar durant la Segona República va ser quan van guanyar la dreta, com si totes les dones en massa haguessin votat a la dreta, que s'ha demostrat després que és mentida, no?
2: Bueno, les dones tenim la culpa de tot. En aquest llibre...
1: Sí, tant, en aquest llibre, la llista...
2: A les grans oblidades hi ha un moment en el llibre en què t'explica com el mateix argument havia estat fet servir al llarg de la història per defensar una cosa o defensar una altra en funció dels interessos, no? Com per exemple quan es parlava per les raons perquè les dones eren dolentes, doncs perquè eren d'una lascivitat, no podien controlar la seva líbido, no?
1: Sí.
2: Per justificar que no podien fer certes coses, i després el que es deia és que les dones no tenien mai ganes de tenir... També,
1: sí,
2: sexe,
1: sí.
2: També era un argument per criticar, no? Vull dir que això va com va, sempre culpable.
1: Montserrat, faig una pregunta que no sé si és gaire periodista ni de gaire historiador, però tu com a dona, quan vas llegir per primera vegada aquest còmic, perquè, esclar, a mi com a home hi ha moltes coses que m'han vingut de nou. La primera és veure un llistat d'autores, perquè és un còmic, però que és molt rigorós, està fonamentat amb recerques historiogràfiques potents, d'historiadores, que a mi ningú... I, a veure, en el meu cas, jo tinc una carrera d'història i un doctorat, i aquestes senyores jo no les he vistes en la meva vida, a cap bibliografia. Clar... Tu com a dona, i com a més que et mous en el món editorial, i que ja em portes unes quantes d'aquestes, perquè aquí hem parlat de la història de l'art en femení,
2: sí.
1: Per exemple, vam parlar també del que heu editat sobre la bruixeria,
2: sí.
1: Amb la Raquel. Com es viu això?
2: Bueno, he de dir que jo, menys el cas de la Françoise Héritier, la resta no coneixia ningú, no? Doncs bé, és una... És una peça més, no?, d'aquesta forma de no tenir en compte les dones. Vull dir, no sabem el resultat de les seves investigacions, però que tampoc coneixem les persones que les han dut a terme. Si només coneixem els historiadors masculins, que evidentment tenen el seu biaix de gènere, doncs coneixem la història des de només des d'un punt de vista, no? És indignant, la veritat és que et molestes bastant, no tant per no conèixer les historiadores, sinó per les qüestions que t'expliquen, no? Hi ha exemples en aquest llibre que clamen al cel. Per exemple, recordo, a mi em va frapar molt la qüestió de la intenció realment que hi havia darrere de les violacions de guerra, que és, en el còmic s'explica que després de la Segona Guerra Mundial, doncs, quan entraven els bàndols contraris, no, els bàndols dels guanyadors, i les violacions de guerres que ja donem per sentades que es cometran quan hi ha una guerra, no? Ja donem per sentat que això passarà. I és relativament senzill que nosaltres pensem o que es justifiqui de forma que l'entusiasme i la bogeria col·lectiva del guanyador en un moment d'ofuscació mental i la venjança contra el bàndol contrari els porti a dur a terme aquestes violacions massives. Però és que el llibre t'explica com es fan en públic, com són dones de totes les edats, que tu potser pots entendre que potser les noies joves siguin més atractives, però que també violaven les àvies. I al final el llibre que t'explica és que aquest era un acte de revenja, que la dona era l'objecte, però que eren els homes d'un bàndol contra els homes de l'altre bàndol. O sigui, que era un acte simbòlic, encara que per les dones fos físic, no? Però que continuen sent una cosa en què és entre homes, però que acaba patint les conseqüències són les dones, no? Amb molta vida esgarrada, justament per això, i molta vergonya i moltes històries molt traumàtiques que hi ha darrere. I aquí sí que em va sorprendre en com... em va indignar bastant, no només el fet en si, perquè això, evidentment, ja ho coneixem tots, sinó la càrrega simbòlica i que, en el fons, no deixava de ser una cosa d'egos masculins, amb egos masculins, en què les dones, en realitat, acabàvem sent una peça secundària de tot un joc que no tenia res a veure amb nosaltres, però que érem les que acabàvem patint el mal de veritat.
1: Que lliga amb aquesta concepció que es va construint especialment a partir del segle XIX, que mira, que a mi el segle XIX m'agrada com a historiador, però coi, des d'aquest llibre me'l miro ja amb una certa distància, perquè és quan es crea aquesta idea, no és que es creï, perquè ja existia molt abans, però es reforça de que la dona està supeditada a l'home i per tant, no, que de fet des d'aquí també, com que tot el coneixement científic modern que tenim comença a desenvolupar-se al segle XIX i és aquest moment en què l'home passa a dominar l'esfera pública contra la privada i la dona queda tancada a casa, clar, d'aquí també plora criatura, fins i tot per explicar l'arqueologia i la prehistòria, no?
2: Sí, en l'explicació de la història està clar que hi ha hagut un biaix de gènere, perquè està feta per historiadors del segle XIX, segle XX, que una mica l'explicació del passat han replicat la mirada de com és han estat els segles actuals, no? I això, doncs, per exemple, es reflecteix molt bé en l'estudi de la prehistòria. Les dones a casa i els homes treballant fora, doncs els homes caçant i les dones dins les coves cuidant els nens. I ja està. Això ha sigut la història des del principi dels temps,
1: que no,
2: model...
1: Que no era així, Montserrat, això, que no havíem quedat que era així, perquè a mi m'ho van explicar així, l'home caçador, aquest impul, l'instint animal,
2: Sí, sí.
1: Es veu que no, al final?
2: No, es veu que les dones en realitat també caçaven i les societats eren molt més igualitàries del que podem pensar, o sigui, res a veure amb la imatge tradicional que tenim, no? Més aquestes figures pintures rupestres amb homes caçadors, que sí, que n'hi hauran, però creu-me que es veu que hi ha molts dibuixos de vulves, molts, que ens dona la idea de que la societat era radicalment diferent de com la concebem. Però tornant al segle XIX, també, no sé si ens ho mirem, també aquí podem veure un biaix de gènere molt clar, perquè al segle XIX, i tu que ets historiador sabràs molt bé que se'ns explica com el segle de les revolucions liberals, no?, en què es van aconseguir més llibertats es va, bueno, la burgesia i una mica com un enderrocament dels privilegis, unes societats més igualitàries, quan dius, bueno, explica'ns-ho de veritat, vull dir, això sí, això, però pels homes, perquè les dones al segle XIX és quan, com molt bé has dit abans, és quan les van començar a relegar a casa, que és la ideologia aquesta burgesa, no?, de que l'home és el que importa, el que està fora de casa, el que fa els negocis, i la dona és l'àngel de l'hogar, es queda dins de casa i el que fa és cuidar la casa, els nens i el marit. Uh-huh. I aquesta és una qüestió que comença al segle XIX i al segle XX ja, bueno, ja amb el mite de la mestressa de casa i ja arriba al seu apogeu.
1: Ah, i a més, ara estava pensant que aquí alguna vegada hem parlat de la història de la indumentària. Mm. Al segle XIX hi ha un dels grans mals de la humanitat, que és el cosset o corpinyo, que de fet té conseqüències físiques per la dona, no?
2: Sí. Jo no sé si els oients i les oients han vist allò que el vent s'endugué, que veus...
1: Home, que l'estan estirant amb...
2: Exacte.
1: Les cordes, eh?
2: I s'ha d'agafar una de les, sí, columnes del llit, perquè, doncs, imagineu-vos, i després li posen, bueno, la cosa aquella que ara no me'n recordo com es diu, mirinyaque, sí, en castellà, ara,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Clar, feu-vos la idea de realment com de complicat hauria de ser caminar i fer coses amb aquesta indumentària. Si de fet ja avui ja veus noies que porten unes sabates de taló d'agulla que les veus que costa caminar, doncs imagineu-vos si tota la indumentària està pensada perquè sigui complicadíssim que puguis fer qualsevol moviment i està limitat. Llavors tu tens la teva mobilitat, per tant la teva autonomia molt limitada, i aquestes coses en el fons no són accidentals, perquè si la dona realment estigués, en aquell moment hagués estat pensada per estar treballant a les fàbriques, als camps, a les botigues, realment aquesta hagués estat la seva indumentària? Està clar que no.
1: No, no, és una indumentària que no es podien moure, i ara la Montserrat deia que això, queden reduïdes a casa, perquè de fet una altra de les coses que desmenteix el llibre és aquesta divisió del treball, que sembla, no?, que les dones passen de ser de filles mares a esposes mares, però que fins i tot a segons quins moments de la història hi havia feines que hi havia la paraula, el terme en femení. Que això, clar, ara nosaltres que tenim el llenguatge que ens fem servir sempre el masculí, doncs, vaja, demostra també, doncs, que en èpoques anteriors era diferent, això.
2: Sí, en el llibre la veritat és que descobreixes que les dones al llarg de tota la història han fet coses, no? No estaven només a casa, no? És com així, com Mariano Rajoy, els catalanes
1: que ara
2: estan fent coses.
1: Perquè pensava, dic, les mujeres hacen coses. Pues sí.
2: Bé, han estat emperadrius, han lluitat en guerres. El cas més conegut és el de Joana d'Arc, però n'hi havia d'altres.
1: Permeta'm que t'interrompin aquí. M'ha semblat molt interessant que l'autora, quan parla de l'edat mitjana, comença a parlar del paper de les cavalleres, i pensar, dic, ara sortirà Joana d'Arc. I sí, sí, surt, però només un moment.
2: Sí.
1: I he pensat, ostres, que llesta.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Suposo que això, perquè a més, clar, com que el llibre és francès, allà aquest personatge sí que... No, n'hi ha una.
2: Exacte, es lluita... Jo crec que aquí també hi ha una voluntat en la narrativa de lluitar contra la figura de una, ella, l'única, no? Com George Sand, també, al segle XIX, etcètera, etcètera. No, no, n'hi havia més.
1: Però posa una llista, nano, que no, sí, no en sabem cap.
2: Eren alcaldesses, bueno, tenien totes les professions possibles, i llavors hi va haver un moment en què desapareixen. I per què desapareixen? No perquè elles volguessin deixar de tenir aquestes professions, sinó perquè, per raons, al final, econòmiques, se les van expulsant perquè els homes volien mantenir el domini del que era l'activitat econòmica. Hi ha una relació directa entre l'esborrat de les dones i el capitalisme. I això, bé, ho hem de tenir present. És també, per exemple, a l'edat mitjana, les dones de nivell social i econòmic més alt tenien un nivell cultural altíssim, una educació molt, molt bona. I el clergat, que eren els dipositaris del coneixement per la transmissió de la paraula escrita, en el moment en què van veure que elles els hi podien fer competència, van començar a elaborar tota una ideologia, no?, diguem-ne, un estat de pensament, un estat d'opinió, que en diríem ara, que les demonitzava, perquè el que els interessava era no tenir competència. I així, en començant a parlar malament de les dones, que si eren pecaminoses, que si eren una mala influència, que si eren lascives, que si eren l'encarnació del dimoni de la terra, etc, etc, etc. Amb el pas del temps i a poc es va aconseguir que s'anessin creant lleis que les anava, que al final els acabaven prohibint de rebre una educació. I és tota una qüestió de mantenir privilegis i domini.
1: Que és, clar, i a més, hi ha un moment que no tenen accés a la universitat, que no serà fins al segle XIX, precisament, després de moltes lluites, i que, a més, és interessant que perquè les primeres dones universitàries al sistema francès, que és cap a l'últim quart del segle XIX, és just també quan passa a Catalunya, per exemple, que hi ha les primeres que estudien medicina, i una de les primeres coses que fan, precisament, és anar contra els cossets aquests pel mal que feien, clar, i estudien ginecologia, pediatria... Més que res, jo diria, per reconnectar amb una cosa que s'havia fet tradicionalment, que era que les dones tenien cura de les dones en determinats moments com el part, perquè una altra de les coses que s'explica aquí és que si ara una dona dona llum i ho fa estirada amb una camilla, no és perquè sigui la millor manera de tenir una criatura, sinó perquè li va bé el metge, per exemple.
2: Sí, tal qual.
1: És que... Tal qual. A mi, ara que deies això del capitalisme i dels egos masculins, una de les coses també d'aquelles que és un xoc, com una bufetada... Aquest llibre hi ha moltes bufetades de realitat. És el tema de l'espasa al neolític.
2: Sí.
1: Que també és d'aquells que et fa pensar. I lliga també amb el que és el fins i tot el cicle menstrual de les dones, la presència de la sang, etc. No?
2: Sí, bé, les autores situen al principi a l'inici de la dominació masculina, el neolític, justament amb la revolució neolítica i l'inici del sedentarisme.
1: Tenim una feinada, Montserrat, perquè portem uns milers d'anys aquí, que déu-n'hi-do, eh? Ja podem anar fent còmics perquè...
2: I que va ser just en el moment en què s'entra en la societat sedentària, comencen a haver-hi uns certs excedents en la producció i... s'ha de protegir, no? Es busquen també... A veure, en els pobles o els clans que més aconsegueixen créixer, doncs també volen deixar de treballar ells i tenir gent que treballi per ells, que vol dir que tenen esclaus. La qüestió és que entrem en unes dinàmiques que són un cert inici de societat capitalista i amb la invenció de l'espasa és l'única eina, és una eina que ha estat únicament creada per matar altres humans.
1: És que sí, és que clar, té tota la lògica del món, però fins que no t'ho explica algú i no t'ho posa davant no te n'adones.
2: Sí, una cosa molt interessant d'aquest llibre i que estaria molt bé que quedés clara és que la història, aquest llibre et demostra que la història de la dona no és una història lineal. Nosaltres podem tendir a pensar que ara hem arribat a un moment molt bo en el que tenim molts drets i segurament és el moment en què tenim més drets a la història. Però no l'hem de concebre com una qüestió lineal, perquè justament en aquest llibre el que veiem és que hi ha hagut alts i baixos constants, moments en què les dones han assolit força drets i que després hi ha hagut una regressió i han hagut de tornar a lluitar per aconseguir-los. El que passa que, com que no coneixem la nostra història, no som conscients de que la història, doncs exactament això,

0: justament amb aquest tema, perquè no es produeixin regressions o estar preparats pels intents que han de venir.
1: I a més entendre, és que, clar, quan parlem això de drets universals, al final són els de tots.
0: Sí.
1: O els de tothom, més ben dit, no de tots, sinó sí. Si vols de tots i totes o de tothom.
0: En teoria ho sona, a pràctica no.
1: Però... No, és que tens tota la raó, no? Per això val la pena remarcar-ho. I ara feies incís en aquesta qüestió dels homes, els joves... Jo pensava, no sé si aquest llibre acaba de sortir, començarà a córrer... Estava pensant en els instituts... a professorat, a adolescents, perquè aquest llibre és fantàstic per això. Has començat a rebre inputs d'això?
0: A veure, és que tot just va sortir fa una setmana, vull dir que és massa d'hora. Sí que sé que en el cas de França, el país original, sí que les autores havien rebut molt feedback de professorat. D'o que bé que existeix aquest llibre perquè en els manuals escolars no es contempla, no? De fet, el mateix llibre ho diu que en el cas de França, dels manuals escolars a tota l'època escolar, de totes les disciplines, les dones només tenen una presència del 3,2%. Aquí estem una miqueta millor, estem al 7%.
1: Carai, és que no sé de què us queixeu, a Montserrat, de veritat.
0: Però per arribar al 50 encara estem bastant lluny, i aquests llibres, doncs bé... Anava a dir a complementar, però en realitat no seria la paraula, perquè no complementen, sinó que en el fons el que t'estan explicant és la història que no s'explica i que hauria de formar part dels temaris escolars.
1: No, és que qui primer se l'hauria de llegir és les persones que fan els temaris, no l'alumnat. Que l'alumnat és fantàstic, perquè és clar, si tens això, interès en el passat, en saber d'on vens, en entendre una mica el món, vaja, és a més perquè ho dèiem, perquè a part de tot el contingut... Perquè una de les coses que m'agraden d'aquests còmics que publiqueu a Garbuix i que venen d'aquesta escola francesa és que sempre hi ha la referència, per exemple, aquest tipus de còmic, assaig gairebé, no? Sempre hi ha la referència bibliogràfica d'allà, o més la caricatura de l'historiadora, que això ho trobo molt bonic, perquè no deixa de ser com una mena de documental que vas seguint. Té molta gràcia narrativament, o sigui, com a llibre, més enllà de tot el que estem dient aquí, que evidentment El tren de la història és un programa de divulgació històrica i que és on fem incís, és que és divertit de llegir.
0: Sí, les autores ho van tenir molt clar que volien que fos un llibre divertit, i jo mateixa, quan el vaig llegir en francès, una de les coses que va fer... Bueno, a banda del contingut, és que m'agradava molt el to que tenia el llibre, perquè hi ha alguns moments que fins i tot és una mica punky. I molts episodis amb humor no només tenen la funció de divertir-te, sinó d'allò que diuen el moment d'insight, perquè amb l'humor t'estan fent veure, no? Et treuen la vena dels ulls de qüestions que ja són molt òbvies, però un no s'havia fixat fins en aquell moment, no? O sigui, té una... L'humor té una utilitat de que tu passis bé mentre t'ho llegeixes, però també té una utilitat didàctica.
1: I tant, i tant. No, és que jo, les vinyetes de l'espasa, jo reia i pensava, som idiotes, al mateix temps, no? I a més t'ho diuen rient, que, sí. Que és la gràcia, i em va fer pensar en això, i realment doncs, tot el... A més, la connexió amb la mateixa autora, la Titi Ulekoc, clar, amb la seva pròpia vivència com a adolescent, com a nena que estava a l'escola i com es anava qüestionant coses, que estic segur que passen moltíssimes aules, no?
0: Sí, perquè a més, per exemple, ella també ho explica, no? En el moment en què li van explicar la democràcia grega, l'època, bueno, l'Atenes clàssica, no? La democràcia i que podia votar tothom, menys estrangers, esclaus i dones, no sé, quan nosaltres també ens ho van dir a l'escola, no? Perquè això sí que t'ho explicaven. Tampoc et semblava tan rar, no? Perquè estaves com acostumada... En certa mesura estàvem acostumades a que les dones sempre havien tingut un paper secundari. No sé, tenien com naturalitzat que era així. I el que estava és que ara mirat amb la distància dius, però com és possible que això estigués passant d'aquesta manera? O sigui que a les dones també se'ns ha caigut una vena dels ulls. A veure, jo el que trobo és que quan es va acabar, per exemple, la meva etapa escolar, moltes coses que ara veig i m'indignen, no? Jo veig reportatges sobre la transició i l'inici de la democràcia espanyola, i en totes aquelles imatges només surten homes. És que no veus ni una.
1: És que, mira, vam tenir de convidada l'Isabel Segura no fa pas massa temps aquí, parlant de la jornada

0: mirades de la dona de fa 50 anys, que són un episodi clau de la transició, no surt a cap llibre de la transició a Catalunya. A cap.
1: Però clar, és que veus...
0: És que és molt gros.
1: Però veus imatges, no?, d'aquella època.
0: Clar, i a la Universitat de Barcelona, que hi havia 4.000 dones.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Ara, després al Parlament, tal, 6 o 7 o 8 i para de comptar.
1: I clar... Jo vaig créixer amb aquelles imatges, perquè són les imatges de la meva infantesa, i no em resultava rar, perquè era el que era normal. Clar, les veus ara i et quedes... És que et frapa, no? Et quedes com dient, home, és que no hi ha cap dona. Vull dir que també ha canviat en la nostra, amb la nostra mirada, i està bé que sigui així, però fins a quin punt l'estructura de la societat i la ideologia generalitzada et feia acceptar coses que ara ens resulten radicalment estranyes. I en la meva feina ho veig com això s'insereix en nosaltres mateixes, perquè la meva feina com a editora, una part important de la que faig és com fer de psicòloga i de coach de les autores per totes les inseguretats que tenen, que és increïble, per al síndrome de la impostora. I en canvi els autors... nois i homes, que poden ser millors o pitjors que elles, però jo et dic que elles són totes boníssimes, no tenen cap tipus de síndrome de l'impostor. I és una cosa que a base de repetir, al final m'he acabat adonant de dir, clar, és que si aquestes noies han crescut amb un sistema educatiu en què les dones no sortien mai, quins referents tenen, quin missatge inconscient tenen de la seva vàlua en tant que dones?
0: Jo fa molts anys que em dedico a fer programes de ràdio i a convidar gent especialista que vingui a parlar de dones, de dir, no sé si en sé prou d'això, però venir, m'ha passat més d'una, més de dues i més de tres vegades. D'homes?
1: Mai. Sí, sí, és una cosa que dius, no, i a més que tens davant unes autores que són fantàstiques i aquesta inseguretat, dius, és que aquí hi ha una qüestió que s'ha fet malament.
0: Doncs la sort que tenim en l'època en què ens toca, que estem vivint ara nosaltres, té coses molt dolentes l'època que vivim ara nosaltres, però en tenim una de bona.
1: Exacte.
0: Que és una presa de consciència, que a més és transversal, evidentment, no és al mateix nivell a les dones que als homes, però sí que és veritat que tots plegats crec que estem prenent consciència de moltes coses, i una de les eines fonamentals és la cultura i la cultura popular. Els còmics... a mi, vaja, és que a primera línia aguantant la pancarta si convé per defensar-los i per reivindicar-los, i les grans oblidades en aquest sentit és brutal, espectacular, o sigui que Montserrat, moltíssimes gràcies per haver-lo publicat, t'ho he dit al principi i t'ho torno a dir ara, i per això en volíem parlar en el tren de la història. El recomanem molt a qualsevol persona que tingui ja comprensió lectora. Si teniu mainada de llegir-lo una estoneta abans d'anar a dormir, alguns episodis, potser alguns a vegades si són més complicats podeu fer una mica més lectura en diagonal, però val molt i molt la pena, i els grans no cal ni dir-ho, perquè els còmics no tenen edat. És publicat a Garbuix Books, tant en castellà com en català. Les grans oblidades, perquè la història ha esborrat les dones. L'han escrit la Titiou Lecoq, l'ha dibuixat la Marie Dubois, i l'ha editat en català i en castellà, l'ha traduït la Montserrat Terrones, que avui ha vingut aquí al tren de la història. Moltíssimes gràcies, Montserrat, i enhorabona.
1: A vosaltres.
2: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
3: On t'has ficat aquesta nit?
2: El tren de la història.

0: Avui, per començar el trajecte, la Laura Estrada ens ha explicat que l'1 de setembre de 1939 les criatures van deixar Londres i altres ciutats britàniques per fugir d'uns bombardejos que tothom donava per imminents. Doncs bé, l'acabem amb una cançó que es faria molt popular entre aquella mainada. Porta per títol Run, Rabbit, Run, Corre, Conill, Corre, i es va estrenar unes setmanes després, l'11 d'octubre de 1939, en un espectacle al London Palladium. L'havien escrita Noel Gay i Ralph Butler i la van popularitzar una parella d'artistes del Music Hall de l'època anomenats Bud Flanagan i Chesney Allen. D'entrada, sembla que la cançó no tingui relació amb la guerra, perquè parla d'un conill que ha de córrer perquè el granger vol caçar-lo. Se senten els trets de l'escopeta i una veu insisteix: «Corre, conill, corre!». Però a la Gran Bretanya de 1939 era fàcil donar-li un altre significat. Feia poques setmanes que centenars de milers de criatures havien estat allunyades de les ciutats per posar-les fora de l'abast de les bombes alemanyes. I Run, Rabbit, Run es va incorporar al repertori de cançons alegres que servien per animar els infants evacuats. A partir del novembre del 1939, la cançó encara va guanyar més simbolisme. El dia 13, bombes alemanyes van caure a les illes Shetland intentant atacar hidroavions britànics. No van assolir l'objectiu i es va escampar la història que l'única víctima havia estat un conill. Una fotografia va ajudar a convertir l'anècdota en notícia, tot i que el conill que hi apareixia en realitat havia sortit d'una carnisseria de l'Erwick. La història, evidentment, va donar encara més popularitat a la cançó, interpretada com una burla a la ineficiència de la Luftwaffe. Per tot plegat, una cançó còmica sobre un conill va acabar convertida en una de les melodies de la guerra. I per a les nenes i els nens de l'operació Piet Piper, aquella tornada podia tenir un sentit molt literal: fugir del perill, deixar enrere la ciutat i anar cap a un lloc desconegut. Córrer, pujar un tren i esperar que el moment de tornar a casa fos el més aviat possible. Són històries que val la pena recordar ara que Europa torna a enlluernar-se amb els discursos de l'extrema dreta.
1: El tren de la història. Cada diumenge, de 12 a 1, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
0: I amb aquest record, aquesta cançó de 1939, nosaltres aparquem el tren de la història. A les palanques i els botons, avui comandant-lo Dani Puntí Prats i Manel Saiz, donant-nos la benvinguda a l'estació, ja l'heu sentida, la Laura Estrada, i passejant entre els vagons, parlant amb els convidats, qui us està parlant, en Xavier Carmeniu, que la setmana que ve, tots plegats, tornarem a pujar al tren i el tornarem a posar en marxa. Fins llavors, que sigueu molt feliços. Adéu-siau.

0: Es la 1, mediodía en Canarias. El Gobierno continúa buscando los apoyos para sacar adelante el decreto ley de vivienda que recoge, además de un refuerzo en la obligación de ofrecer alternativas a los desahucios, también contempla la subida del IVA de los pisos turísticos al 21% y la regulación del alquiler de habitaciones y de la vivienda de temporada. El Ejecutivo quiere tener los apoyos cerrados antes del martes, cuando previsiblemente el texto se apruebe en el Consejo de Ministros y de ahí pase al Congreso. Junts ha sido el último grupo en pronunciarse. Apuestan por una regulación corta y contundente. Eso sí, le piden al Gobierno que no lo mezcle con otros temas, como ya ha hecho en otras ocasiones. Jordi Turull.
1: El Gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto ómnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
0: En Sevilla, en el municipio de La Campana, la Guardia Civil ha detenido al hombre que se había atrincherado en su vivienda tras apuñalar a su mujer con arma blanca. La mujer falleció anoche. Elena Carazo, ¿qué más sabemos?
2: Ha salido de la vivienda tras horas de negociación de los agentes. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, informa que el ahora detenido de 56 años habría tratado de quitarse la vida.
3: Ahora mismo está siendo atendido por una autólisis importante que se ha practicado él mismo y bajo custodia de la Guardia Civil.
2: Vanessa, de 47 años, fallecía anoche como consecuencia de las graves heridas en el centro de salud de esta localidad sevillana de La Campana. Con su muerte son ya 11 las mujeres que han perdido la vida en Andalucía víctimas de la violencia machista.
0: En el tercer día de su visita a Francia, el Papa León XIV ha pedido a los obispos del país galo máxima vigilancia ante la lacra de los abusos. El pontífice ha reconocido la labor de sus subordinados, poniendo en valor algunas de las medidas que han tomado, como la búsqueda de la verdad y un firme compromiso con la prevención y la protección contra estos crímenes. Saray González acaba de terminar la homilía. ¿Qué más ha dicho?
4: En esta misa celebrada para cerca de 150.000 personas en el santuario de Lourdes, el Papa León XIV ha pedido penitencia y conversión ante un mundo que asegura que va mal y donde los conflictos cada vez más extendidos destruyen tantas vidas inocentes.
5: Cette exigence de conversión engage la Iglesia elle-même dans son pèlerinage.
4: Se espera que esta tarde se reúna en privado con 7 víctimas de abusos sexuales por parte del clero, tras prometer que redoblará los esfuerzos para reformar la institución a raíz del escándalo mundial por estos casos.
0: Gracias, Saray. Y en deportes, Juan Marín.
6: Muy buenas. Día importante para el ciclismo español. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, se disputa la prueba de fondo masculina del Mundial de Montreal. Una cita en la que estaremos pendientes de si Juan Ayuso y Enric Mas pueden conseguir medalla. En baloncesto, jornada de Liga Endesa en directo. Al descanso, Breogán 56, Juventud 49. Recién comenzado el segundo cuarto en Burgos. San Pablo Burgos 30, Baskonia 41. Y ahora, en unos minutos, comienza el choque entre La Laguna Tenerife y Vázquez Zaragoza. Y a partir de las 2, tenemos partido en segunda división con el duelo entre Valladolid y Córdoba en el José Zorrilla.
0: De momento es todo, empieza la programación local y regional de la SER a las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Sohaib Nadi.
7: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
8: A vivir, que son dos días, Madrid.
9: A la cadena SER y SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
10: Què tal? Molt bon dia. Bon diumenge, Clàudia Arcarons.
11: Bon diumenge, Màxim Castillo.
10: Després de la nostra, d'una altra sortida a Lleida, que vam fer ahir per la Fira Mos, jo em vaig firar. Vaig portar, sí, quatre productes d'aquells de...
11: Mira,
10: sí,
11: van convèncer,
10: sí.
11: Eh?
10: Sí, per la mama. Està contenta ella. Doncs ens hem endut un altre lleidatà, el nostre lleidatà de referència aquí a l'estudi. Pep Saula, com estàs? Bon dia.
12: Molt bé, què tal?
10: Mica de ressaca de la Mercè?
12: Mere, doble ressaca, dues tasses, perquè divendres hi vam tocar amb Sexeni a l'escenari dels 40, i ahir just hi vaig estar també amb Svetlana, que per primer cop han actuat en banda i he fet tota la direcció musical i tal, i bé, un èxit.
10: Coincideixes, per cert, per primera vegada amb el crític musical Jordi Bianchotto. Com estàs, Jordi? Bon dia.
13: Hola, bon dia, molt bé.
10: Què tal? Aquí al programa, no sé si abans us coneixíeu...
13: No, no ens coneixíem. No havíem coincidit, malauradament, fins avui, dia històric.
10: Sí, dia històric, però no... No ens ha de dir alguna cosa aquí, en Pep?
11: Jo em sembla que sí. No sé, es pot dir, no hi ha?
10: Sí. Sí, home, sí, ho van dir divendres.
11: Ja ho van dir divendres. Tenim un disgust, eh? Tenim un disgust.
12: Bueno, no.
10: Els oients del programa tenen un disgust, Pep. Sí.
12: No, bueno, amb Sexeni farem una aturada indefinida. Estarem un temps sense girar, sense treure cançons... reconciliant-nos una mica amb el curs normal de les nostres vides després d'aquests 5-6 anys de no parar. I, bueno, ara descansar un temps i a veure cap a on ens porta tot plegat.
11: Us deixeu un temps amb la parella, una mica.
12: Sí, és una mica això.
11: Que respiri.
12: Però, sí, però a veure, és una ruptura d'aquestes que de tant en tant...
11: Ah, saps que tornes,
12: sí,
11: eh?
12: Sí, saps que tornes.
11: Recaigudetes.
12: Però, bueno, exacte.
10: Però esteu fent competició amb els grups de pop catalans?
12: Veure,
10: o què?
12: No,
10: perquè,
12: no, no.
10: Jordi, avui en parlarem d'això, al programa, sí. D'aquests grups que... És la llei del pèndol, no? Sí. Se'n van i ara tornen.
14: Però hi ha moltes modalitats.
10: Plego i ara sí. I torno.
14: Hi ha moltes modalitats. Hi ha separacions sí. De veritat, separacions que són temporals, pauses indefinides, pauses indefinides que s'anuncien just abans de començar a vendre les entrades d'una nova gira... No és el cas de Sexeni, pel que veig. No.
12: Bueno, però farem un concert de final de gira el 15 de gener a la sala Apolo.
10: Entrades ja a la venda.
12: Entrades ja a la venda. No, a veure, no ho hem fet així molt animal. Una, perquè no som oques grasses, evidentment. I també, per altra banda, perquè vull dir, simplement volem tancar l'etapa, fer un concert mac o amb una sala maca de Barcelona i ja està, i descansarem un temps i suposo que si tot va bé farem més cançons i acabaran sortint indefinida perquè no sabem quan. La gràcia una mica és això, que no tinguem un deadline, un hosti, ho hem de fer per allà. I ja està. I cap a on ens porti la vida anirem.
10: Doncs agafant el símil d'això de la parella, que de vegades ens hem de donar un temps i tot això, si algú ha parlat de parelles últimament al teatre, i de la seva concretament, són en Pau Vinyals i la Júlia Colomer. Com esteu? Bon dia. Ai, Judit, mira.
15: És el meu altre nom, també.
10: Perquè es diuen molt o què?
15: Sí.
10: Et confonen?
15: Bueno, sí, suposo que Júlia i Judit tampoc no hi ha tant.
10: Judit Colomer, escenògrafa i actor. Bé, escenògrafa i ara també intèrpret.
15: Sí, sí, sí. Sí, exacte.
10: Com ha anat això d'obrir-se en canal en una obra de teatre que es diu Tendrament, que es va poder veure la temporada passada i ara ha tornat al Teatre Acadèmia de Barcelona?
16: Bé, molt bé. La veritat és que ho estem disfrutant molt. Ha sigut un projecte intens, molt, que hi hem posat tot el nostre cos i la nostra ànima, però la veritat és que des de la joia i des de l'agraïment.
11: Sí. I no passa sempre això, que veu estrenar a la Beckett i ara torneu. Sí. Ostres, és un gust també poder allargar amb un projecte en què confieu.
15: Sí, i molta feina posada allà, que de sobte quan veus que els projectes tenen una mica més de vida, d'aquesta cosa que ara és tot tan ràpid, tan curt, hi ha tanta programació però que també és tan concentrada, que de cop puguem veure que, bueno, doncs tenim una altra temporada, que després ve una gira. I
16: doncs és un goig.
15: Sí, una alegria.
10: Tu pensava que vindríeu amb el nen, amb el criu. Com es fa això de conciliar? Perquè, clar, la gent del teatre, els artistes, que treballeu unes hores terribles, vull dir, caps de setmana, tardes, nits...
11: El dijous amb col·loqui inclòs, vull dir que ja suma-li una altra horeta, sí. Que us quedeu al teatre...
16: Però també no són totes les èpoques tan intenses. També ara estem en una època molt intensa els dos, però no només amb aquest projecte, sinó amb altres, però també hi ha èpoques que vas més tranquil i també tens més temps que altres, o sigui que és una mica més intermitent, però bueno, també... Tens una xarxa gran, veuen coses, no? Veuen com funciona el teatre, veuen... Sí. Tenen altres...
15: Des d'aquí un agraïment als avis, que estan super disposats, i això també és una gran ajuda.
16: Sí, i els amics, i que amics. També ens ajuden molt, sí.
15: Sí.
10: Més servei i bressol als teatres també...
15: No estaria malament,
10: per tothom, pel públic,
15: sí.
10: No?
15: Sí, sí.
10: Especialment.
15: Sí, sí, els diumenges hi ha teatres que fan sessions en les que pots anar-hi amb la criatura, i mentre estàs veient la funció pots deixar-la.
16: Sí.
15: No tots, però en alguns sí que es fa. I...
16: També per la gent, no?, d'una franja d'edat, que crec que és una franja molt interessant per anar al teatre, no?, i veure't reflectit en moltes coses i que et pot acompanyar molt, i és una pena que no s'hi pugui anar tant pel fet de la conciliació.
10: Sí, sí, jo tinc amics que no hi van, o sigui, per això, perquè estan amb els nens i no poden. Aquí a la ràdio. No diré noms. Bé, avui parlem d'aquesta segona temporada de Tendrament, una obra sobre l'amor, el desig, la gelosia, la ràbia, tot el que es pot trobar en una parella, al cap i a la fi.
17: M'has sent molt cruel amb mi, m'estàs deixant en un lloc...
18: Que no et mereixes.
17: Què?
18: Que no et mereixes.
17: Que no em mereixo.
18: Ens farem el petó que ens hem fet l'única vegada que hem estat junts sobre l'escenari.
17: Un professor d'ESO em va dir que els gais existien, però que els bisexuals no. I jo, un que dius? I jo...
19: I jo on quedo?
20: Estic fins als collons dels homes i la seva identitat!

0: Ai que es lia.
1: Pau, la idea de començar després de El gegant del Pi, sí, que ho va petar, un hit... En parleu una mica?
2: Sí, surt un moment. És un petit gag.
1: M'agrada molt, I què et va moure cap aquí?
2: Bé, jo amb El gegant del Pi vaig obrir com una part de mi, no? De com em relaciono amb l'ofici, des d'on... Bueno, un espai que no tenia, que és des de la creació, no? Des de mi, no? I de cop, quan es va anar acabant, bueno, encara fem bolos del gegant del Pi, però quan doncs, vaig dir què faig, que tinc ganes de fer alguna altra cosa, no? I realment el camí, en aquell moment tenia més ganes d'investigar, de provar i de comprovar com ressonava en el públic, era el que estava vivint amb la Judit, amb què ens estava passant com a parella, no? Però vaig dir, això no ho puc fer sol, perquè no té cap sentit, perquè ella, la seva veu també és molt important en això, i li vaig dir, escolta, què, ho fem? I què? Què va passar?
3: I ho hem fet.
0: Però quan va costar de convèncer?
3: A veure, home, sí, sobretot perquè implicava això, sortir a l'escenari, que és una cosa que jo no faig, i que per tant, bueno, era com, bueno, anem a endreçar una mica què significa, però bueno, a mesura que hi vas treballant, també em vaig animar.
2: I ho fa molt bé, la veritat. Tothom ho diu.
1: I bueno, el que us passava era una mica que us veu adonar que teníeu una vida més convencional del que us pensàveu, potser allò d'un pis, un gos, un nen, allò, anàveu seguint els passos.
2: Sí, bueno, bàsicament el que vam sentir és molta incomoditat de que el mapa que havíem creat per vertebrar el nostre amor, el nostre afecte, el nostre dia a dia, no ens funcionava, no? Que saltaven una sèrie d'alarmes, de tensions que nosaltres no enteníem per què, però no... O sigui, no eren feliços amb el que teòricament havien de ser, no? I a partir d'aquí van començar una sèrie de converses de teràpies, no? Per veure què ens estava passant, perquè en realitat ens estimàvem molt, però no estàvem bé junts, no? I a partir d'aquí, doncs, vam començar a veure quines coses havíem de canviar i quines no, no? I realment va revolucionar les nostres vides. I això és el que d'això parla l'obra.
0: Però hi torno amb l'obrir-se en canal, ostri, jo no sé si explicaria tota la meva vida més privada, bueno, més íntima, la meva relació amb la meva... Amb la parella ho és una recreació, és una... Ho ficcioneu...
2: Sí, és teatre, eh?
0: És teatre.
2: És teatre, hi ha molt divertiment.
0: La vida és pura teatre.
2: És divertida, la gent riu molt, és un joc teatral molt compromès i molt... I, o sigui, hi ha una destil·lació i, evidentment, hi ha un treball a darrere impressionant, o sigui, hi ha mesos i mesos d'intentar fer que el públic ho rebi d'una manera agradable, divertida, profunda, vital, no? Perquè és el que volíem comunicar. I per tant, per nosaltres és un goig, i és la nostra feina, la meva feina és obrir-me en canal, si no, perquè ve l'espectador, vull dir, no? I la Judit, en el fons, de darrere, però també, no? Quan, vull dir, quan treballes a nivell escenogràfic, també és obrir-te en canal i obrir la teva creativitat. Vull dir que nosaltres és la nostra feina, o sigui que no patiu per nosaltres, perquè és exactament el que hem de fer, i vosaltres venir-ho a veure i disfrutar de dos persones que generosament us entreguen un bon espectacle.
1: I l'entrega comença amb una taula i una cadira. Et toca tu aquesta, Judit, per escenografia. Què es pot explicar amb aquests dos objectes? O sigui, tota una relació comença per aquí, per exemple?
3: Bueno, em va semblar que era una manera molt poètica i molt metafòrica d'il·lustrar precisament la nostra relació, no? Que una de les frases és una taula i una cadira és una parella complementària que no admet preguntes, no? I que ens trobàvem, és a dir, el punt de partida és quan ens trobem en aquest lloc on sembla que ja està tot fet, que és l'encaix perfecte, no? Però que hi ha alguna cosa que potser va més enllà. I sí, en realitat, al teatre hi ha moltes taules i moltes cadires, i aquesta també és una de les... Més enllà de la nostra relació, crec que en l'obra també posem en escena la dificultat de la nostra professió, amb els reptes que ens trobem, i què significa ser escenògrafa, què significa ser actor, les diferències, la part més visible, la part menys visible, i em serveix també per començar a parlar des de... i explicar part de l'escenografia que normalment no s'explica, no? Que es veu un treball estètic, es veu una imatge, però que hi ha molt pensament al darrere, i de sobte he tingut l'oportunitat de posar-me al centre de l'escenari i explicar quin és aquest procediment, no? I també fa molt...
2: Sí,
3: molt
2: perquè gust. També parla d'aquest encaix de l'actor, la part visible, la part expansiva, la part que ocupa tot l'espai, que tothom, oh, que bé ho ha fet, no? Que les, després acabes les estrenes i tothom et ve a saludar.
0: Entrevistes, en canvi, entrevistes com aquesta, la ràdio,
2: exacte, no?
0: La
2: tele. En canvi, la sonògrafa, no?
3: Se li equivoquen del nom.
2: Sempre està als marges. Oh! Exacte. No? Dic que realment també, i també parla de, no? De molt d'un tipus de rol de gènere o de què vol dir, no? També com l'espai que ocupa l'home, l'espai que ocupa la dona, quines... perquè també és una part com molt important de la peça, no? Els rols de gènere dins la parella del dia a dia, no?
1: I a més els vostres són supermercats, no? Allò, sí. Ell, el desmanegat, el que salta, el que sí. Bueno, està tota l'estona movent-se, i l'altre que està allò més terrenal, de dir, tio, sí. Però aviam un moment, ara deixa'm-ho fer a mi, saps? Vull sí. dir que... Però també pot jugar a favor, en cert sentit, no? Vull dir, aquesta sí. cosa complementària.
3: Sí, sí, sí, no, i tant. Hi ha molts moments en què, bueno, o busquem en l'altre el que no tenim, no? Vull dir que també hi ha aquests pols oposats que s'atrauen fortament i que és el que deia també un dia, no? De que en Pau, aquesta part seva divertida, extrovertida, enèrgica, absolutament em té fascinada, no? Però que hi ha moments que dius, bueno, doncs i ara què en fem amb tot això, no?
1: Mesurem.
3: Exacte.
0: Sí. I què en fem del desig? Perquè també és un tema clau, no? La sexualitat aquí, en aquesta obra...
2: Bé, és que el desig és infinit, és divers, és canviant, és fluid i...
0: Quantes pàgines vas escriure sobre el teu desig?
2: També parla molt del rol de gènere i de com els homes ens expliquem tot i fem llibres sencers, no? Per explicar-nos, en canvi, no? Però també diem, fem llibres sencers explicant-nos, però hi posem, no? No, però en realitat no va amb mi això, no? Però és mentida, no? És com tot el... No? És aquesta cosa... I sí, vam fer un exercici que era que cadascú porti una narració de la relació amb el desig durant tota la seva vida, no? I vaig portar 20 pàgines escrites. Uau. I la Judit mitja.
0: Qui va treure millor nota?
3: Jo.
2: Sí. O sigui, l'ajudant de direcció, el Guillem, i la Judit es van entregar les 20 pàgines i això els he d'agrair tota la vida.
1: Aquesta verborrea del jo també, que dèieu.
2: Sí, sí.
1: De...
2: sí.
1: S'ha d'aprendre a callar una mica, també.
2: Sí,
3: crec que Tendrament parla molt sobre el silenci en l'escolta de l'altre, no? En no col·locar-te al centre quan no estan parlant de tu, no? I que moltes vegades hi ha la defensa molt ràpida, no? La reacció davant de... I col·locar-te al teu lloc i saber escoltar és un exercici que està molt bé que practiquem entre tots. Sí.
0: Estem escoltant a Pau Vinyals i la Judit Colomer, creadors de Tendrament. I anem ara a la Hiroshima un moment, que això és teatre.

0: Xima, la sala que ja és tancada, per cert.
1: Sí, malauradament.
2: Un primer petó a l'escenari, no?
3: Sí.
2: Us vau guanyar aquells aurets o no?
3: Sí. I més una època que...
0: Poseu context per aquí.
1: No, hi ha un moment en atendrament que el que fem és com transportar-nos en un primer petó, l'únic petó que ens hem fet sobre l'escenari, que va ser un espectacle que vam anar a veure, d'Ivo Dimchev, que és un performer búlgar meravellós, en el que proposava diferents reptes al públic perquè sortissin per un preu a l'escenari fent alguna cosa. I diguem que tenia com diferents estadis en funció del repte que proposava, hi havia més o menys diners en joc, i va haver-hi un moment que va proposar de
3: sí. I això és molt important que surti, perquè o sigui, a part de professionals de l'ofici del teatre, som uns grans espectadors, ens encanta anar junts al teatre, no? I és un lloc que ens hem trobat molt, i per tant també explica que nosaltres en aquest moment estem sobre l'escenari, però en qualsevol moment els altres poden estar sobre l'escenari, i això en l'obra és molt present, perquè el públic està tota l'estona amb nosaltres, presenciant el que ens està passant, i la seva acció, la seva manera de mirar, d'estar i fins i tot d'intervenir, potser és fonamental dins la peça, perquè no és una parella que està al mig d'una casa com Rollo Berman, no? Allà discutint sols, solucionant els seus problemes aïllats, sinó que és una parella parlant del que els està passant davant d'un públic i davant d'una gent, perquè en el fons és un acte polític, no? És un acte, o sigui, el que ens passa dins l'intimitat ve de fora i ve de dins, és una cosa que no té límits, no? I per tant és molt important això.
2: I en el fons també esteu com discutint davant d'uns amics vostres, no?
3: Vull dir, exacte.
2: Hem de perdre la por també a aquestes escenes de ai, estan discutint, sí. No sé quantos...
0: Quan esteu en colla, vols dir, no?
2: Sí, també ho parleu, sí. Vosaltres, no?
3: Sí.
1: Sí, bueno, aquesta incomoditat, no?, de sobte, que és com, ostres, els veus discutir, per favor, ara què fem? Hi ha com aquella mena de silenci, mirades estranyes, sí. Com, no? I que moltes vegades diem, ostres, si poguéssim acompanyar precisament aquesta discussió, perquè si no, avui no som nosaltres, però demà potser sí.
3: Potser doncs, estaríem millor tots,
1: sí.
3: No? I perquè en realitat són temes que ens afecten a tots, perquè tots hem tingut parella, on tindrem, o no sé què, o sí o no, i per tant, tindrem aquests mateixos conflictes tard o d'hora.
0: Parleu també de quan us vau conèixer l'obra Somni d'una nit d'estiu, que va dirigir en Joan Oller, és dels moments on es fa més silenci a la sala.
3: Sí.
1: Sí, bueno,
3: sí, és un moment...
1: També
3: sí.
1: Arriba en un moment que ja comença a haver-hi una certa tensió i de sobte és com obrir una finestra, un passat quasi bé cinematogràfic, d'alguna manera, que és com una bombolla allà al mig... I dona peu també a parlar de moments que et semblen que podrien ser molt, molt, molt romàntics, però que solen anar acompanyats d'altres realitats que segurament fan més amarga la situació.
3: Sí, i que també sobrevola la peça totes les violències que venen de fora. O sigui, que les violències que venen de fora també influencien directament amb les violències que generen dins una casa. Que, torno a dir, lo públic i lo privat és el mateix. De fet, vam anar a veure un espectacle de Carolina Bianchi que parteix de lo públic i acaba anant a lo privat, i amb el tema de violència, de les petites violències masclistes, de gènere, de dins la feina i tal, i acaben a l'intimitat, i nosaltres ens vam adonar que estàvem fent el viatge contrari, no? I va ser molt bonic, perquè fins i tot hi havia com coses iguals, i va ser molt revelador i molt, molt heavy.
2: I aquesta cosa de la motxilla, no?, que cadascú porta, i que es posa en una relació que no té res a veure, potser, no? Mm-hmm. Com ho col·loqueu vosaltres? O sigui, les coses que porteu cadascú, com es fa per posar-ho al mig, diguem-ne?
1: Primer no te n'adones, no? Et sembla que estàs tota l'estona com batallant contra l'altre, i crec que és un exercici de diàleg i molta conversa i molta escolta, on van apareixent grans temes de la teva vida, grans ferides, que...
0: O sigui, coses bèsties que t'han passat, no?
1: Sí,
0: aquestes violències que deien Pau,
1: sí,
0: no?
1: Coses que et passen...
0: Abusos, el que sigui.
3: O molt simples, vull dir, o que... Si és que això depèn de cada un, vull dir que pot haver-hi que algú que realment el van cridar molt de petit a l'escola, no? I cada vegada que s'aixeca la veu una mica, doncs és una... Vull dir, que tots, cadascú li han afectat les coses d'una manera o d'una altra. El que passa és que tu, quan estàs amb una persona, has de dir, ara què m'està passant? això que m'està passant ve de mi o ve de l'altre, o sisplau ajuda'm, perquè m'estic, vull dir, ser capaç de demanar ajuda, ser capaç d'explicar el que t'està passant, ser capaç d'intentar generar un relat real de la situació que està passant, no? Mm. Perquè moltes vegades estem hiperreaccionant tota l'estona, i és també del que volíem intentar fugir en aquest espectacle, que és el que hem vist mil vegades en pel·lícules i en obres de teatre sobre relacions, que és dos persones hiperreaccionant tot el rato, no? Pu-pu-pu-pu-pu-pu, que acaben dalt de tot, fan un polvo i l'endemà esmorzen, no? I ja està. I tot continua igual, no? I és una mica el que vam intentar fugir. Ja, ja,
2: ja. I que també lliga amb la paraula tendrament, no? De com sí. manteneu vosaltres aquest concepte, i que no és només un lloc còmode, no? Mm-hmm.
1: Sí. No, al contrari, no? De fet, dins la peça es parla, no?, que la incomoditat és un espai que pot ser alliberador, que pot ser molt constructiu, i plaent, fins i tot. I tendrament parteix d'aquí, de que posem al centre aquesta incomoditat, l'abracem i ens hi mantenim, que a vegades és precisament mantenir-se en la incomoditat és el que et fa allunyar-te, i nosaltres hem decidit continuar-hi, no?
0: Una amiga de l'Oriol Pusteuler, que surt mencionat a l'obra,
1: sí.
0: per cert, el nostre crític teatral, li va dir, una amiga de l'Oriol li va dir, és l'obra ideal per regalar a parelles que estan en crisi.
3: Sí, clar, per què no?
0: Esteu d'acord.
3: O per, vull dir, crec que és interessant per qui tingui parella, qui no en tingui, que amb totes les sexualitats, tot. O sigui, i sí, evidentment, si ets una parella en crisi, que tens molts dubtes de com seguir, de com abordar certes coses, evidentment, bueno, nosaltres estem en aquest lloc, en aquesta obra, i per tant et pot dir, escolta, no estic tan sol, i potser hi ha alguna cosa que em pot servir, sí, veure del que estic veient.
0: M'imagino les converses en tornar a casa, eh?
3: Sí.
0: Les parelles o fent la birra
3: després
0: del teatre.
3: Però la gent ens trobem gent pel carrer i ens abraça de gràcies, perquè per fi hem pogut tenir la conversa que no sabíem com fer.
0: Tela.
2: Sí.
0: I després diguen que el teatre no serveix per res, o jo què sé. És...
3: Sí, no, és bastant impressionant que et diguin, hosti, és que he pogut parlar amb la meva parella. Gràcies, perquè he entès com fer-ho. Saps? És que a vegades el problema de l'amor, ja ho sabem que tots ens estimem, però el problema de l'amor és que no sabem com accionar-lo, no sabem com acostar-nos a l'altre, no sabem com expressar realment el que estem sentint, no? I aquest és la dificultat de l'amor, perquè l'amor tots ens estimem, vull dir...
1: Per altra banda, no és una obra que gens moralitzadora, ni de que sí. les coses s'han de fer d'una manera o s'han de fer d'una altra, que ara aquí sembla que tinguem la solució de tot,
3: no,
1: i al contrari.
0: Una solució.
1: Exacte, tenim una experiència que posem sí. sobre l'escenari, i que a vegades es converteix en l'excusa perquè conceptes o paraules que no t'atreveixes a dir en primera persona, de sobte dius, parlant de l'altre, no? Et és més fàcil perquè doncs, sí. puguin haver-hi altres converses, no? Però bueno, això que no... Mm. Que no solucionem la vida de ningú.
0: Tinc escrit aquí el guió, a part de Júlia, que ja ho he tatxat, Judit Colomer, diu, deixeu que exploti el Big Bang a dintre vostre.

0: l'entrada del Big Bang a dintre teu. I un univers s'està formant. Una flor d'astres, rastres d'astres.
1: I imagino que ha canviat alguna cosa dintre vostra...
2: Sí, sí, no? I tant.
1: Durant, o sigui... Mentre la preparàveu i ara.
2: Sí, i abans gent, i després. No? I és que per mi, des de que aquest Big Bang d'aquest dia no estem bé, i mirar-nos als ulls, no, ens estimem moltíssim, però no estem bé, hi ha hagut un Big Bang. I aquest Big Bang genera caos, genera incertesa, però és la vida, perquè la vida és moviment, és fluïdesa. I crec que aquí és on entren també tota la teoria feminista, tota la teoria queer, que són una joia per tothom, que tothom llegeixi teoria feminista, teoria queer, perquè és on hi ha el benestar, on hi ha la vida i on hi ha el moviment. I crec que és una... és una oportunitat que molta gent ha arriscat la seva pell, la seva vida, perquè tots els que siguin dins del moviment queer, els que siguin feministes, no siguin feministes, perquè puguem entendre què vol dir estimar moviment.
1: I els bisexuals existeixen, oi?
2: Jo diria que sí, perquè ho soc.
3: Sí. A mi em sembla.
1: Home, o sigui, estava equivocat aquell profe.
2: Sí, estava equivocat.
1: Força equivocat.
3: I Judit, la teva mare ja l'ha vist o encara està petada?
1: Com?
4: Això ha portat moltes confusions. Era total...
1: Què vol dir que està petada?
4: No. Vam fer un vídeo promocional en el que la Júlia Barceló ens va dir, us faré una sèrie de preguntes i llavors jo canviaré, o sigui, vosaltres em responeu i jo canviaré la pregunta.
3: Oh,
4: i llavors, sí. En realitat, no estava responent a la pregunta que posa allà escrita.
2: Sí, sí.
1: Júlia, maquiavèlic.
2: Júlia, aquest vídeo no va funcionar promocional.
3: Ningú
2: entén res.
4: La meva mare l'ha vista,
2: sí.
4: I tant, l'ha vista, sí. I feliç, i encantada. I, sí.
2: Sí. Sí.
1: Molt bé. Doncs no us la perdeu, segona oportunitat de veure Tendrament al Teatre Acadèmia amb en Pau Vinyals i la Judit Colomer. Gràcies.
4: A vosaltres.
1: Una abraçada.
4: Moltes gràcies.
1: Quan vulgueu, aquí, a Totes Comèdia.
2: Que no us convideu.

0: Tot és comèdia.
1: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena Ser.
0: Tots els nostres continguts.
1: Som a tot arreu. Som al teu costat.
0: Descarrega't l'app de la cadena Ser.
1: Tot això passa aquí.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
2: Seguim fent Tot és comèdia a la cadena Ser i Ser Catalunya. I aquesta setmana, Sexeni publicaven la seva última cançó per ara.

0: cançó que es diu Malalts de somnis i sentint la lletra, Pep Saula, que continua amb nosaltres, també Jordi Bianchotto. Clar, un ja veia aquí, aquests no estan bé. Aquests, parlant de somnis.
1: Estem superbé, estem superbé.
0: No sé, però aquí s'intuïa un, no sé, un adéu, un fins ara, un comiat, no sé què. Com deies, Anet, ¿por qué te vas? ¿Por qué os vais? Ara, Sexeni.
1: Mira, ho tenim decidit, això, des de principis del 2024.
0: Què dius?
1: Sí, sí. O sigui, nosaltres vam dir, val, en quin moment estem? Sabem que l'any que ve volem treure un disc, que va ser Joc de Nens, que vam treure el 2025, i vam dir, el que és més raonable és girar aquest any, treure el disc, girar-lo dos anys, i aleshores, para una mica, i després ja veurem. Vull dir, tampoc havíem de decidir en aquell moment el que faríem al cap de 3, 4, 5 anys, però sí que teníem clar que arribaríem una mica curts d'energies i fatigats, i que seguia amb la inèrcia de, doncs, ara a l'hivern fer un altre disc, publicar-lo a la primavera i tornar-lo a girar i tal. Era una cosa que no acabava de tenir sentit per com nosaltres entenem el que és el projecte.
0: Segur que no hi ha res més, perquè ja saps que aquí, en aquest país, en aquest i en tots, la gent malpensa, bueno,
1: i a part d'això,
0: com els oasis, aquests se'ls porten a matar.
1: A part d'això, hi ha aquest tema, vull dir, l'altre dia al Bogatell, cadascú va arribar amb una limusina separada.
2: com si fóssim Camela.
1: Com si fóssim Camela, no. Són molt referents.
0: Però sí,
1: en molts aspectes.
0: Però sí que és veritat, pensava també que quadrar interessos de 6 persones no ha de ser fàcil.
1: Clar, és complicat, i a més, especialment en un grup on... I atents al matís, perquè dic, per sort o per desgràcia, no vivim ningú exclusivament del projecte, també per voluntat.
0: Bueno, si vols podem fer la pregunta, qui viu de la música a Catalunya?
1: Bueno, això és un altre tema.
0: Nosaltres, és el tema, potser.
1: Nosaltres ara mateix podríem malviure de Sexeni, val? Podríem aguantar-nos, però sí que és veritat que ja per decisió pròpia, a veure, un és enginyer informàtic, l'altre és enginyer aeroespacial, un està fent un no sé què de física nuclear, l'altre, vull dir, som tots gent amb moltes inquietuds, un grup de gent superintel·ligent, ho dic jo, que sóc el que al final no he estudiat cap carrera de ciències, però vull dir, tot i que vaig començar física en el seu dia, però sí que és veritat que, hòstia, som gent amb moltes inquietuds, i després d'aquests 5 anys de voràgine, de gires i tal, també ens venia de gust, per una banda, el tenir una mica de temps per nosaltres i per totes les nostres inquietuds personals, i també, per altra banda, per poder fer música amb calma.
2: I la furgoneta del videoclip d'aquesta última cançó és la vostra?
1: Sí.
2: Qui se la quedarà?
1: No, és un renting. Ja vam fer el renting calculant quan pararíem. Està tot pensat.
2: Vamos, calculadíssim.
1: Està tot pensat.
0: Furgoneta que us ha portat de gira per tot arreu, sí, de Catalunya. Sí, sí. Quin és el volum més infecte, més desastrós?
1: Crec que és molt memorable l'actuació que vam fer a la gala dels Premis Enderrock el 2024, no sé si tu hi eres.
3: 24, a Girona, no?
1: Sí, a Girona. Havíem de cantar grup de pop amb els tiets, i de repente s'aixeca, o sigui, hi ha el faristol on es presenten els premis, i a darrere hi ha una altra part de l'escenari on s'aixeca un teló, que és una pantalla LED, i es descobreixen els músics a cada actuació que hi ha. De repente s'aixeca el teló, no sona res, estem un minut allà quietos, i es torna a baixar el teló. A més, jo estava amb angines. Va ser com una sensació superestranya. No havia dormit gens, em trobava fatal. Vull dir, va ser un dia tràgic.
0: Grup de pop amb tiets, Sexeni.

0: Quin era el vostre somni quan vau començar? A agradar als pares, també?
1: No, però tenen, però el públic adult té més pasta que el públic juvenil, això està clar, eh? Les entrades les pots vendre més cares.
0: Ja. Val. O sigui, vau néixer, diguem, com una broma, com un joc, o amb ambició de dir, sí, nosaltres volem ser un grup professional... O sigui,
1: a mi m'arriben... Jo al principi el grup el munten l'Andrés i el Xavi a l'institut, i jo hi entro uns mesos més tard. A mi, quan veig lo que és Sexeni per primer cop, em diuen, una, que Sexeni arribaria on ha arribat, i dos, que jo formaria part d'aquella merda que vaig veure al principi. Dic, hòstia, tio, vull dir, fem la conya que l'Andrés amb el primer tema que vam treure, és el cantant, es va jugar el bullying de tota una vida, pràcticament. Em sap greu dir-ho així, però és
2: infumable,
1: que...
2: Infumable,
1: eh? Sí, sí, sí, sí, és tenir molt poc sentit del ridícul. Però bueno, fa falta una mica d'això per
2: si no,
1: dedicar-te al pop. Clar, clar, clar, clar.
2: Ui, també us va ajudar aquesta poca vergonya o aquesta cosa de no tinguer por al cringe.
1: O tant de bo poder-ho recuperar una mica, saps? Vull dir...
2: Perquè ara ja t'ho penses més tot, no?
1: Exacte, clar.
0: I quan pensàveu que seríeu per sempre més els de lau, lau, lau, que vull...
1: De lau, sí.
0: Con un elau.
1: Sí, ens van donar el Premi Cerveria Millor Lletra en català per aquesta cançó.
0: Doncs en van arribar d'altres de hits de Sexeni.

0: que jo pensava que aquesta deu ser la més escoltada, deu ser el hitasso de Sexenni. Doncs encara n'hi ha una altra que té més escoltes a Spotify, que és La Faràndula, amb un milió...
1: Sí, però la Min Yamal està creixent molt, perquè la van ficar en una playlist que es diu Yamal Songs...
0: d'aquestes global, global, international.
1: Sí, sí, sí. I quan em sembla que va ser com dos dies després de la final del Mundial o algo així, de repent la cançó es va disparar per uns nivells bestials. Hi va haver una setmana que ens escoltaven com... Si ens escoltaven, jo què sé, 1.000 persones a Lleida, ens escoltaven 10.000 persones a Kuala Lumpur, saps?
2: No m'ho puc creure.
1: Sí, sí, una cosa...
2: Aquestes coses de l'algoritme que no se sap mai.
1: Sí, que dius, bueno, vale, doncs molt bé, fantàstic. Que també t'ajuda a relativitzar i entendre el realment poc valor que tenen els números, perquè a mi no tinc res en contra de la gent de Kuala Lumpur, però bueno, sé que no són fans de Sexenni, aquests boients que hi pugui haver.
0: La Min Yamal, ara també, ens ho pots dir? Va contactar amb vosaltres, no?
1: No.
0: No hi ha hagut cap reacció del futbolista?
1: No.
0: Ni del seu entorn?
1: La nostra esperança seria que li ensenyés Pau Cubarsí. Sí que és veritat que hi va haver un intent que passés una cosa, perquè ens van donar un premi, els 40, precisament, millor cançó pop, per La Min Yamal, i es va intentar maquinar que el premi ens l'entregués Hasselhart, Munir, el pare de la Min. El que passa és que just la gala coincidíem que hi havia un partit del Barça o alguna cosa així.
2: I no
1: va poder ser, però hauria sigut... M'hagués fet més il·lusió conèixer el pare de la Min Yamal que la Min Yamal, mira què et dic.
0: És un person, És un
1: home, per això, sí, sí.
0: Bueno, quina setmana d'emocions, Pep Saula, divendres als 40 Pobla Mercè, on vau anunciar aquesta pausa. I ahir a Svetlana, també ens ho comentaves... Ja és el tercer Svetlana, vull dir,
1: tenen molta gent fantàstica al seu equip. Ara els estic ajudant una mica amb la direcció musical, han tocat, i a la nit van tocar en banda per primer cop, i estic treballant amb ells també de cara a fer el mateix encara més gran i millor al Sant Jordi Club, que presentaran disc el 13 de març, i també estic treballant en el disc, o sigui que estem treballant una mica junts en tot això.
0: I treballar, te'n vas, no?
1: Sí, me'n vaig d'aventures cap a Madrid, aprofitant una mica aquesta pausa de Sexenni, cadascú vol fer una mica la seva durant un temps, i ara me'n vaig una temporada a Madrid a treballar, a fer música per allà. No tinc un plan massa definit, però bueno, ja ens ho trobarem.
0: I què, ens quedem orfes, Clàudia? Ja no tindrem el pop. Vam intentar posar-li un nom a la secció, tu saps, el pop d'en Pep, quan fas pop i en Pep, pip, pop, Pep, però no... Jo sempre m'embarbussava, vull dir que al final... Pep Saula, què hem de fer? Home, perquè nosaltres et volem aquí, nosaltres.
1: A veure, podem fer algunes... Ens podem trucar de tant en tant,
0: va.
1: No?
0: Cròniques d'un lleidatano, sí, a los madriles.
1: A los madriles.
0: Però, bueno, que tinguin gràcia, no? Sí. Crònica des de la residència de Shakira, o...
1: Des d'una festa de los Javis, o alguna cosa així, no?
0: Sisplau.
2: Esperem això de tu, Altes expectatives, Pep Saula.
1: Home, espero estar a l'altura.
0: Bueno, doncs, escolta, no marxis, perquè parlem de vosaltres. Ho ampliem el focus a altres grups que... Clar, Jordi Bianchotto, aquí hi ha diferents fórmules, com deies tu abans, no?
3: Ho deixem
0: una mica, ho deixem una mica força, ho deixem, clar, però ara clar, tornem...
3: Ho deixem, però no ho diem, tampoc. Ara parlàveu de Guillem Gisbert, no? Manel s'ha de reconèixer que és la manera més discreta i sòbria de fer-ho, no? Jo crec que si els hi preguntes ara, si s'han separat, encara et diran que no, que estan en una pausa. Que, no?
0: Ja no recordo les paraules textuals, perquè clar, tothom fa un comunicat i tant.
3: És que no van fer comunicat. De cop va començar a córrer la veu. Què està passant amb Manel? No tenen dates a l'horitzó, no hi ha cap senyal a la web, i jo recordo parlar amb el Gerardo Sanz i em deia
0: Gerardo Sanz, perdó?
3: El mànager de Manel, sí, d'Antonio Font, sí, etc. No? I em deia, no, s'estan començant a publicar o a dir a alguna ràdio, no?, que separen, i no és veritat, no? Bé, la veritat és que han passat ja 4 anys de l'últim concert, va ser finals del 22, i home, no és separació, però gairebé, no? Fins a nou avís, no? Com a mínim, hi ha un disc en solitari de Guillem Gisbert, un altre aviat, un altre de l'Arnau Vallvé en camí per l'any que ve, però és veritat que ells no li van treure tot el ferro. Jo el Guillem Gisbert el vaig entrevistar quan el primer àlbum, i em deia que hi havia un cert mercadeig de les separacions, no? Això és una cosa que passa, no? Sí. Anunciar justament que et separes abans de posar les entrades a la venda d'una llarga gira, no? Dient que estàs molt cansat i que ho deixes, i justament després d'afirmar que estàs tan cansat anuncies una llarga gira d'un any, no? Sí. És curiós.
1: El Tom John va fer una gira de comiat de que van ser 3-4 anys.
0: Sí, però em sembla que va agafar la pandèmia pel mig, sí, la va acabar de llargar.
1: Però és veritat. No, però ja des del principi es plantejava una cosa llarga.
0: llarga. Sí, John és molt sí, sí. John.
3: Després, sí. Bueno, és veritat el que deia ell, que les separacions, el retorn, són un motor de la indústria del directe.
1: Sí, clar, clar.
3: Llavors, a vegades les pauses que són normals entre un disc i un altre es venen com, ell és l'última oportunitat de veure'ls, i fer córrer l'ansietat, sí. Això de...
0: Mira, que ara funciona tant. A huevo, a plato, no sé com es diu això. Falta una setmana i un dia...

0: ho saben els oients, i ho saps tu, Jordi, que a mi em fot una mandra dir això d'històric, però realment és que estem parlant d'història. Sí, mai cap de la vida cap grup català havia aconseguit omplir 4 estadis olímpics.
1: Sí, fins ara només un grup en general del planeta Terra ho havia aconseguit, que era Coldplay, el 2023, a la sortida de la pandèmia, va haver aquell efecte, no?, de redoblar el públic dels concerts, grans concerts d'esdeveniment. També és veritat que la foto completa és aquesta, perquè al final, si només ens quedem amb cada cas concret, és com un impacte molt fort, però la foto és que tota la música en directe ha pujat d'una barbaritat. Tot el que és percebut com a grans esdeveniments i que té a veure amb la cultura de la celebritat també, i amb la, quan es genera una bola de neu, es fa encara molt més gran del
0: deixa'm
1: que feia abans.
0: Deixa'm un petit parèntesi. Tu dius, els grans. Els grans concerts, grans festivals. Perquè això... l'altre dia, al Mercat de Música Viva de Vic, te'n recordes? En Joan Rial ens deia, això no està passant.
1: Amb
0: els circuits petits i les sales petites i mitjanes.
2: Cada cop el públic és més concentrat.
1: Clar, és que quan dius aquestes coses hi ha gent que se t'emprenya. Com músics que estan en el món dels clubs i tal, i que diu, és que això costa molt.
3: Però
1: no?
3: que realment a Catalunya, en aquesta esfera dels grans concerts, vull dir... que facin arenes, pavellons o estadis, hi ha molts pocs artistes en catalans que tinguin el poder de convocatòria per fer això. La resta, vull dir, i no ho sé ara mateix si, jo que sé, altres grans grups catalans com The Tyets, Figaflaues o els Catarres o Búhos vendrien un Palau Sant Jordi.
1: Un que ha fet alguna cosa que s'ha costat una mica aquí és Joan Dausà, exacte. Sí. En Palau Sant Jordi, tota la operació que va fer en Madrid, no?, de portar 10.000 persones cap allà. De fet, ells mateixos amb el seu mànager, Xavier Pasqual, en parlaven al documental del Joan Dausà. En algun moment deixaven caure que potser a l'estadi olímpic podria ser un objectiu, no? De moment ha quedat allà congelat.
3: Sí, bueno, sé que tenen grans bogeries pensades.
0: Estan en ello. Aquests,
3: el Pasqual i el Dausà tenen de pensades.
2: Però llençar-se en els escenaris no, eh?
0: Què? No, sisplau. Llençar-se una altra vegada al públic no, eh?
3: Jo crec que això ja ha passat.
0: En tot cas, tenim aquí Oques Grasses fent història. Per què han arribat a ser el grup més popular de Catalunya?
1: Clar, aquí hi ha una cosa multifactorial, no?
0: L'escoltem, senyor professor.
1: Clar, d'entrada, Oques Grasses és un grup que hereta certa tradició d'orquestres de ball i de mestissatge, de revetlla de Catalunya, que estan molt implantades. És això posat al dia amb influències de la música electrònica, de llenguatges urbans, llatins, i aquí fan una fórmula que és força original, molt pendent de la construcció de la cançó pop a partir del ganxo, de coses que enganxin. Les lletres són molt importants, lletres que la gent es tatua, literalment, no? El braç, el tòrax, per tot arreu, no? Frases com porto l'estiu a dins si t'agafa fred, si la vida és un incendi cantarem sota la pluja.
3: Dites, o sigui, són grans frases en el context, tretes de context, són un pastelón.
1: Clar, però bé, és una cosa entre màgica, aspiracional, bon rollista, i això es propaga i funciona, no? Després, és veritat, es parla molt de FOMO, i bueno, alguna cosa d'això hi ha també, no? Jo crec que a la base de la piràmide hi ha les cançons, però i el llenguatge musical, però després és veritat que quan es comença a córrer la bola de neu, molta gent para l'orella i diu, què està passant aquí? Jo vull participar d'això, no? Jo crec que aquí també hi ha un component de celebració de la catalanitat. Vivim també d'una època convulsa com a país, això el mateix Ixent Sant Pietro ho deia també, el mànager d'Oques Grasses, una època també d'ansietat per l'estat de la llengua i el missatge de dir, en català podem omplir un estadi olímpic com Coldplay, com Springsteen, com, bueno, més que Springsteen, 4, no? És un missatge que també és motivador, jo crec, que també funciona.
0: Vols afegir alguna cosa, Pep? O...
3: No, ho ha dit tot perfectament.
0: No, ho ha dit tot.
3: Res a dir.
0: I a partir, o sigui, després d'aquests 4 concerts, què en sabem, per exemple, dels plans del líder? Perquè Oques Grasses és sobretot Josep Montero. Tornarà a ser ell sol? A la...

0: coses van canviar.
1: Un artista que viu aïllat a la muntanya, a Muntanyola, sí, a Osona, amb una masia...
2: El poeta flipat del bosc. Sí, sí, sí. Bé, a veure, tot apunta que ell té plans en solitari, sí. De fet, ara mateix ja té 9.000 oients mensuals a Spotify sense haver publicat res, només una cançó d'un spot d'Adam de l'any passat que va fer amb la Rita Payés, que
3: era
2: una
3: versió de
2: Belén Sebastián. I ja en té 9.000. Bé, és una xifra modesta, tot així, eh? Però jo no crec que triguem gaire en tenir notícies d'una carrera en solitari. I veurem cap on va, perquè bé, és veritat que ell és la imatge, la veu, una mica la figura carismàtica, tot i que d'entrada no ho diries, perquè tampoc té el perfil d'ídol, no? Però és veritat que enganxa i que funciona i que ell és el compositor de les cançons. No?
4: I què espereu que passi? O sigui, que de cop continuï aquest èxit amb ell, amb la carrera en solitari, o que s'estrelli una mica amb aquesta cosa de antes molabais más i no sona com a Oques Grasses, torneu... I aquesta cosa de la nostàlgia també, mai serà suficient.
1: És que mai se sap, no? Mai se sap.
2: No hi ha, jo crec que no hi ha ningú té la bola de vidre, eh?

0: Això llargueta, però la resta estan totes vorejant els 3 minuts, vull dir.
1: Anem bé.
0: Anem a dir-ho així, no? Va fer gràcia perquè una vegada estàvem a l'estudi i va preguntar, i quan dura aquesta? I jo vaig dir, 4 minuts 18. I va dir, ah, encara és curteta. I jo vaig dir, curteta.
2: Ai, no.
0: Mare meva, curteta, són 2 minuts 15.
2: Doncs, poques gràcies a Déu. Manel, bon dia, adéu. Altres separacions dels darrers anys, que n'hi ha hagut unes quantes. Un rayo cabrón de honestidad me lleva la verdad. I aquí la llista de Jordi Bianchotto. Digues.
3: Love of Lesbian, no? Sí, aquests també, que aquests dies els he tingut a la Mercè, són les dates finals, ara crec que se'n van a Mèxic, no? I bé, aquest és un cas ja d'un grup que de molta llarga trajectòria, de grup que són 20 i tants anys, i hi ha un moment també de fatiga, no? De que tu no estàs en el mateix punt quan tens 20 i pico, quan tens, en el seu cas, ja passen dels 50, els Santi Balmes i companyia, no? Tenen famílies, tenen històries muntades, bueno, i volen fer altres coses.
0: I expectatives de fer un disc en català, es comenta, Santi Balmes.
3: Exacte, sí, o dos. Fins i tot ella ha arribat a dir que volia que fossin dos.
2: Causes de les separacions, va. També multifactorials, aquí, eh?
3: Sí, també. Jo recordo Gertrudis, que és un grup que va tenir un cert impacte en el món de la rebetlla, la rumba, no? I van fer unes declaracions fa un temps, Xavi Cibrans, dient que la vida del músic actualment és molt estressant. Això de la dependència de les plataformes, de publicar una cançó cada X setmanes o mesos, estar al damunt de les xarxes socials cada minut, publicant i compartint contingut que no és necessàriament artístic, sinó que té a veure amb què t'opines d'alguna cosa o amb actes quotidians que fas, i que tot això desgasta. És veritat que ho deia un noi que venia potser del paradigma anterior, no? I això el va sorprendre. Potser la gent molt més jove ja ha après a conviure amb això.
2: Hi han coses potser més greus aquí, entre les motivacions per plegar. Com ho deien, l'Esmerala, que ara no...
0: L'èxit precari.
2: Això, l'èxit precari.
0: Em va agradar molt.
2: Què és l'èxit precari?
3: Està molt bé aquest concepte. Actualment a Catalunya es crea un ecosistema mediàtic, no? De famoseig domèstic, no? De celebrity domèstica, on sembla que algú ha triomfat perquè surt a TV3 o surt aquí i ell surt allà, no? I això no vol dir que realment es guanyi bé la vida, realment. A veure, guanyar-se la vida amb la música així en general és possible, i molta gent es guanya la vida amb la música, però amb la teva música això és una altra història completament diferent, no? Amb el teu propi projecte. Perquè, evidentment, sortida, si tu ets un tio amb idees, amb talent, amb professionalitat, pots treballar de productor, pots compondre per altres, pots donar classes de música, pots fer moltes coses, però del teu propi projecte musical no és tan fàcil, i tu pots tenir visibilitat i ser reconegut i popular i que et parin una mica inclús pel carrer i al final guanyar pocs diners al final del mes i tenir problemes per trobar un pis, no?
2: Doncs per fer pasta sempre hi ha la possibilitat de tornar als retorns. Intentat aconseguir entrades pels concerts de juliol de l'any que ve, de l'Oasis a Barcelona. És una gincama important, això.
3: Sí, clar, no, és terrible, és un malson. De fet, és un malson i al mateix temps és estimulant, també, perquè genera una excitació estranya a la gent, no? Forma part del procés.
2: Sí. Jo les tinc, clar, i la gent s'ho xerra en temps real, els grups de WhatsApp, ja la tens, no?
3: Clar, els números, els codis aquests...
2: És una bogeria.
3: Però quan penses en el cas d'Oasis, que l'última vegada que van venir a Barcelona va ser quan van tocar Sostre en Aforament, van fer Badalona, al Palau Olímpic de Badalona, que
2: només
3: 10.000, 11.000 persones. Això és el màxim que ha fet mai Oasis a Barcelona, i ara dos estadis olímpics, i veurem si en fan algun altre, veurem si el sold out és ràpid, perquè estan afegint dates ja a algunes ciutats, s'han afegit a París i a Roma, veurem què passa en Barcelona. De moment són dos estadis olímpics.
2: Bueno, en tot cas, com deies tu, motor aquí de la indústria musical també important els últims anys, com les gires d'aniversaris.
3: Exactament. Sí, aniversari de la creació del grup, aniversari d'un àlbum icònic, que va marcar un punt d'inflexió. Tot això remou la nostàlgia i genera un efecte de nostàlgia per allò que no has viscut també a la gent més jove, que això és el més fascinant, no? Perquè els que no han viscut el moment d'Oasis, que tenen ara 20 i tants anys, també volen anar a veure Oasis, no? Contagiats de l'eufòria dels pares, o, no? De que o això és una cosa històrica o sòlida, no? Potser enfront de coses que són més volàtils actualment, això és més sòlid. En fi, hi ha tota una narrativa aquí, un plantejament psicològic interessant.
2: Ara, els que mai tornaran, mai, mai dels mais de la vida tornaran, són... Mare meva. I segur que els... Bueno, ells ho han explicat, que els hi han ofert l'Anna Torroja, ara que ha estat de gira amb Nou Dis, li preguntaven per Mecano dia sí, dia també, no? I els han ofert... Bueno, l'oro sí, i el moro,
3: sí.
2: Eh?
3: Sí, però els germans Cano i sobretot el José María Cano ja va deixar clar una vegada que ell ja no es

0: sentia com a membre d'un grup de pop, que ell tenia altres inquietuds, i així es va quedar la cosa. Hi ha hagut intents, frustrats, s'ha dit moltes vegades que s'hi tornen i no hi ha hagut manera. Jo crec que la gran damnificada és Ana Torroja, efectivament.
1: Pobreta.
0: No? Que ha fet diverses gires amb repertori de Mecano, perquè sap que són les cançons que sustenten tot, no? Clar. I ara fa poc ha tret un disc, però la gira ha sigut molt, molt Mecano, i hi ha inclús una cançó en el nou àlbum que parla de Mecano, que es diu La Maleta, i ve a dir que és un equipatge que va amb ella igualment. I mai havia parlat tant de Mecano com en l'actualitat, eh?
1: Mai.
0: No, sí, abans, que, clar, quan presentava un disc, les preguntes de la premsa havien de ser del nou disc, i quan li preguntaves per Mecano sempre era entrar en un territori una mica delicat, que podia incomodar-la. Ara no, ara ella mateixa ja parla de Mecano obertament i sap que aquest és el tema i que ella és Mecano, de fet, és la Torroja de Mecano.
2: Bueno, amb el temps també es posa tot a lloc, no?
0: De tota manera, a veure, la porta de tancada definitiva, jo encara no la tancaria perquè mai saps què pot passar en el futur, eh?
1: Home, a mi m'encantaria un retorn de Mecano.
0: En l'último de la fila s'havíem afartat de dir que mai ho faria. I ho han fet.
2: Ho han fet.
1: I de fet el Manolo García va pujar just fa una setmana al concert de Quimi Portet al Mercat de Música.
3: Exacte.
1: De
3: bueno, i en Quimi ens va dir aquí al programa, doncs, que està preparant material propi, això sí, que fa també molts anys que
0: sí,
3: no treu
0: un disc. Sí, fa molt de temps que no treu un disc.
2: Però col·laboren molt, perquè també ho deia, de dir, ell sempre està allò, li ensenyo les cançons, vull dir, tenen una relació normalíssima.
3: Bueno, doncs agafem La Maleta, no?, de l'Ana Torroja, i anem marxant. Tu ja la tens feta per anar a Madrid, o
1: ja
3: què?
1: Ja la tinc separada.
3: T'anirem trucant, ho saps, eh?
1: Sí, sí, home, espero les vostres trucades. Em deixo el telèfon en vibració.
3: I esperant també si algun dia torna al Sexeni, eh?
1: Sí.
3: Gràcies,
1: ja
3: Pep.
1: Ja ho veurem, segur.
3: Ara. Jordi Bianciotto, doncs d'aquí unes setmanes.
0: Molt bé.
3: També perfecte. Tornes a venir, perquè l'actualitat musical, no, i no para.
0: Sí, tindrem anuncis ara de gires importants aviat,
3: sí?
0: Eh?
3: Sí? Podem avançar alguna cosa?
0: Bueno, a veure, hi ha alguns grups que estan flotant de l'escena internacional, però potser és una mica precipitat dir-ho ara.
2: Ens esperarem. Home prudent.
0: A veure, Madonna pot ser... Bueno, Rolling
3: Home,
0: Stones,
3: Madonna fa tota la pinta.
0: Sí.
3: Fa tota la pinta, sí. Perquè ha funcionat bastant bé, no? El disc
0: sí,
3: aquest
0: tant,
3: de
0: tant,
3: retorn,
0: tant,
3: de
0: tant,
3: Confessions
0: sí.
3: 2.
0: Exacte.
3: Doncs merci, Jordi.
0: Molt bé, encantat.
3: Clàudia Arcarons, fins la setmana que ve.
2: Ens veiem.
3: Dissabte a la una, aquí, al Tot és Comèdia.
2: Com sempre.
3: Cadena Ser i Ser Catalunya, el control, Víctor Valero i Lluís Colomer. I us quedeu amb qui? Doncs amb la Gemma Alegrí, l'hora 14. Que vagi molt bé la setmana. Adéu.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.

0: Ser Catalunya Barcelona. Totes les vides tenen música i lletra.
1: Tinc una pacient especial, la Carlota, i un bon dia estava a l'hospital, ingressada, i em va escriure, i llavors em va xivar que venia en Chris Martin a l'hospital i ens va fer un concert per nosaltres. I la Carlota va estar una estona xerrant amb ell, van cantar Fix You junts. Quan va acabar, jo vaig anar a parlar amb el Chris, li vaig dir, soc la cardiòloga d'aquesta noia, està aquí, està passant un mal moment. Ens encantaria venir al teu concert, i em diu, home, soc el cantant, jo crec que puc fer alguna cosa.
0: Llapis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.